0: Hem sentit la sinfonia per corda número 1 en do major de Felix Mendelssohn, interpretada per The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

0: Sentíem el vals caprici per a clarinet i pianoforte Le Tombeau de Ravel, obra d'Arthur Benjamin, que ens oferien Ona Cardona, clarinet, i Timothy Lissimore, pianoforte.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir la quarta simfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

S'acaba aquí la sonata trio en sol menor de Dietrich Buxtehude, obra publicada a Hamburg l'any 1696. Ens acompanyava el conjunt Stilus Fantasticus.

Tot seguit us convidem a sentir la missa longa en do major, Kegel 262 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Brigardion i el baix Franz Josef Selig, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Cartusianum dirigits per Peter Neumann.

0: Hem sentit la missa longa Kehel 262 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada per la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Perigardian i el baix Franz Josef Selig, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum dirigits per Peter Neumann.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir les 6 cançons castellanes d'Eduard Toldrà en la versió de Maria Bayo, soprano, i Malcolm Martino, piano.

0: El pianista Mikhail Pletnyev era l'intèrpret d'aquesta sonata Kehel 330 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Musical.

Rion Lido, Cants de Maria per a cor, opus 22, en la versió del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

És el recull de 7 cançons Cants de Maria, Marienlieder, opus 22 de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, centrem música de cambra del classicisme més pur. Serà el quartet de corda en sol major, Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta el quartet de corda Aeolian.

0: El quartet de corda Eolian ens ha interpretat el quartet de corda Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn.
1: Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir la suite La vareta màgica de la joventut, opus UB número 2 d'Edward Elgar, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.

És la suite La vareta màgica de la joventut d'Edward Elgar que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us convidem a sentir la cantata número 21 de Johann Sebastian Bach, titulada I quan creix el neguit dins meu. Els intèrprets seran la soprano Barbara Schlick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale dirigits per Philippe Herrebegue.

0: La soprano Barbara Slick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Col·legium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrewege, ens oferien la cantata número 21, titulada I quan creix el neguit dins meu, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

0: Era Punto de Habanera, la segona de les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, interpretada per la soprano Mercedes Gancedo i la pianista Beatriz Miralles.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el poema coreogràfic La Vals, que Maurice Ravel va compondre l'any 1920. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Georges Prêtre.

0: S'acaba aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart sota la direcció de George Pretr.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Sentim ara el

0: Hem sentit el recull de peces per piano Jocs 2 de Boleslav Martinu, interpretat per Giorgio Kukl.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir el Concerto Grosso en re menor opus 6 número 10 de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Jona Braun en un enregistrament de l'any 1981.

0: És el Concerto Grosso en re menor, opus 6, número 10, de Georg Friedrich Händel. Sentíem l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Braun.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya l'obertura número 3, opus 72A, de Ludwig van Beethoven. La sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens ha interpretat l'obertura Leonora, número 3, opus 72A, de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Música del rus Alexander Scriabin per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a piano número 7, Missa Blanca, opus 64, una obra de l'any 1913 que ens ofereix el pianista Robert Taub.

0: És la sonata per a piano número 7, Missa Blanca, opus 64, d'Alexander Scriabin, que hem sentit interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb l'obertura Excelsior Opus 13 de Wilhelm Stanhammer. L'intèrpret serà l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi.

0: Hem sentit l'obertura simfònica Excelsior Opus 13 de Wilhelm Stenhammer, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Göteborg dirigida per Neeme Järvi.
1: Sentirem a continuació la versió per orquestra del minuet antic que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc. La versió original és per a piano i la versió orquestrada és de l'any 1929. Ens acompanya l'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez.

0: L'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, en un enregistrament de l'any 2002, ens oferia la versió per orquestra del Minuet Antic, obra per a piano que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música anglesa del segle XX, amb una de les cançons del cicle Cançons de viatge de Ralph Vaughan Williams, El vagabund. L'intèrpret és el baríton Robert Muse, amb el

0: El baríton Robert Muse, amb el pianista Miha van Veers, interpretava la cançó El vagabund del cicle Cançons de viatge de Ralph Vaughan Williams.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Salut d'amor és el títol d'una obra que Edward Elgar va compondre l'any 1888 com a regal de compromís a la seva futura esposa, Caroline Alice Roberts. La primera interpretació es va fer l'11 de novembre del 1889 al Crystal Palace de Londres. La versió original és per a violí i piano. Ara en sentirem una versió per a violí i orquestra a càrrec de Jill Sahan Violí i l'Orpheus Chamber Orchestra. Salut d'amor, opus 12 d'Edward Elgar.

0: És l'opus 12 d'Edward Elgar, una obra titulada Salut d'amor per a violí i piano. N'hem sentit la versió per a violí i orquestra a càrrec de Jill Sahan Violí i l'Orpheus Chamber Orchestra.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra que dirigeix Michael Noon.

0: Acabem de sentir la Salve Regina de Tomàs Luis de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara les veus de Montserrat Cavaller i Giuseppe Di Stefano en un enregistrament de l'any 1974. Ens ofereixen el duet Il Feu Nous Séparer de l'acte primer de l'òpera Werther de Jules Massenet. Montserrat Cavaller canta el paper de Charlotte i Giuseppe Di Stefano és Werther. Amb ells sentirem l'Orquestra Simfònica de Barcelona dirigida per Gianfranco Masini.

0: S'acaba aquí el duet Il fait nous séparer de l'acte primer de l'òpera Werther de Jules Massenet. Sentíem les veus de Montserrat Caballé, soprano, que feia de Charlotte, i Giuseppe Di Stefano, tenor, en el paper de Werther. Amb ells, l'Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Gianfranco Masini. L'enregistrament és de l'any 1974.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dimecres 15 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.
2: Us saludem un matí més amb tota la il·lusió del món i volem que ens acompanyeu les pròximes dues hores perquè us hem preparat un menú deliciós i refrescant que no podeu deixar de tastar. I aquest menú té alguns dels ingredients habituals, oi, Xavier?
0: Sí, d'entrada, Rosa, tindrem l'acurada selecció musical d'en Raimon Colomer. Després, en Joan Vives, que no el deixarem escapar ni un dia d'aquest mes. I la Marta Lanau, com cada dimecres, ens arribarà amb la no clàssica.
2: I a partir de les 10 hem convidat Montse Faura, directora artística del Festival de Torroella de Montgrí, una de les cites imprescindibles de l'estiu per on passaran figures tan rellevants com el pianista rus Daniil Trifonov, dirigit per Daniel Harding, i la Mahler Chamber Orchestra.
0: Comencem!
2: De lledoners n'hi ha molts, però pocs com el que tenim a l'Estudi 14 de Catalunya Música. A les seves branques no hi canten ocells, hi pengen melodies, paraules i històries que avui tornarem a descobrir.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: Poques pàgines de Wagner han assolit una popularitat tan gran com la marxa nupcial de Lohengrin.
2: Sovint l'associem a les cerimònies de casament, però dins l'òpera té un significat ben diferent i forma part d'un dels moments culminants del drama.
0: Amb el mestre Sol Dir, la Filarmònica de Viena, aquesta música desplega tota la seva grandesa.

0: després ja entrar en una lògica ja més interna i més des de la personalitat del que és el festival, no? Què busca el Festival de Tarroja, quina és la seva identitat, quin és el seu ADN. I aleshores va teixint, com un curador d'art, no? Aquest traç que fa que trobi l'equilibri entre l'artista consolidat, el novell, el d'aquí, el de fora, els repertoris, la recuperació del patrimoni, la nova creació... Vull dir, tot això dins del que és les teves possibilitats com a festival i amb els teus recursos, no? I aleshores això és el que acabes donant-li forma.
1: I creus que el públic és conscient de tota aquesta feina prèvia que feu? El públic, quan arriba a un concert, s'asseu a la butaca i, per exemple, el que comentaves, no? Vull dir, portar a Trifonov, a Daniel Harding, vull dir, quan aquesta persona s'asseu, és conscient de tot aquest treball previ?
0: Tant, no, en el detall no, però n'és conscient. És a dir, si té alguna cosa a Tarroella és que és un festival capitanejat per una societat civil. És una associació que quasi 700 socis.
2: Explica-ho això, perquè potser molta gent no ho sap de fora del municipi.
0: Doncs és dels pocs festivals que queden amb aquesta, amb aquesta personalitat. És a dir, el titular, el propietari d'aquest festival són les persones, la societat. És qui la va fer i que s'hagi mantingut amb més de 45 anys, estem anant cap als 50, amb aquesta identitat tan personal. Jo quan vaig arribar a Tarroella, jo no sóc de Tarroella, però quan em van oferir liderar aquest projecte, una de les coses que vaig tenir clar és que me n'havia d'anar a viure allà, no? per entendre el codi, com es movia la gent i tal, no? I una de les coses que em va fascinar és que m'anava a comprar el peix o la carn o el pa i estaves fent cua, i aleshores la gent que estava al teu voltant et comentava el concert d'ahir, no? Allò que va passar ahir, l'any tal, va venir aquell quartet, i recordo especialment... Clar, jo em vaig quedar tan fascinada que dic, sort d'haver vingut i entès que aquest és el codi, no? És un festival fet per la gent i des de la gent, no? Que és el centre d'aquest festival. I aleshores, que hagin tingut aquesta perseverança, aquesta il·lusió, aquesta estima des d'un territori, des d'un municipi de 10.000 habitants del Baix Empordà, a perseverar, a construir, i que la qualitat és un fet irrenunciable, però a més vol anar més enllà, n'hi ha molta consciència. Ara estem en el punt que tenim més socis que capacitat que té l'aforament de l'auditori.
2: És a dir, si vinguéssim... Això també és un problema.
0: Podrà arribar a ser un problema, és a dir, en el moment que tots els socis es posin d'acord i vulguin anar a aquell concert, cap persona que no sigui soci ja no hi podrà anar.
1: S'hauran de fer dos dies.
0: Exacte, sí, ja ens passa.
1: Escolta'm una cosa, ara que comentaves això, no, que el festival és propietat de la societat civil d'aquesta associació, però heu passat de tots colors, no? Perquè hi ha hagut segurament alts i baixos, la crisi econòmica va afectar molt, molt severament, no? Perquè hi havia al darrere, si no recordo malament, el Caixa Catalunya i tota la crisi de les caixes, i això va ser potser un dels moments més crítics del festival?
0: De fet, fent dels problemes i les adversitats sempre fem virtuts, no? I en Josep Lloret, quan em va oferir aterrar a Tarroella, jo estava fent la volta al món. Val? I hi havia un punt d'inconsciència perquè ell sabia que era el seu moment de sortida perquè, per l'edat i tot això, però perquè també era un punt d'inflexió molt important, no? Una crisi, es retira el patrocinador principal, que era Caixa Catalunya, els ajuts públics baixen perquè la crisi ens afecta a tots, i aleshores en Josep Lloret tenia clar que la seva retirada tenia que veure amb buscar un perfil de persona que tingués il·lusió i que pogués seguir això endavant, o això, o tancar el festival. I és veritat, el festival no ha sigut mai lineal. I ha sigut també un reflex i un mirall de l'economia del país, no? Aleshores, bueno, n'hem passat de diferents moments, però sempre amb aquella il·lusió de que tot és possible. I si algú ha fet el Festival de Tarroella és això, de fer qualsevol adversitat una virtut.
1: I escolta'm una cosa, també voldria recordar la figura d'Ernest Lluch en aquest festival, perquè potser ell va ser la primera ànima, no?, al costat de Josep Lloret, com deies. Vull dir, ells dos van ser qui fa gairebé 50 anys van dir, escolta, hem de fer un festival aquí a Tarroella i això ho hem de tirar endavant.
0: Sí, l'Ernest jo no el vaig conèixer, sí que

0: conegut els seus fills i sí que he escoltat molt sobre la seva implicació amb el festival, no? És una persona molt estimada. De fet, el dissabte, després de la festa del soci, que bueno, fas un passeig, doncs vam acabar a la plaça Ernest Lluch, no? Sí. Vull dir que a Tarruella ja tingui la plaça Ernest Lluch no és cosa igual. I aquesta implicació de l'Ernest amb el festival, amb aquesta recuperació del patrimoni, amb aquesta sensibilitat, amb aquest humanisme que havia darrere aquesta persona, no? Aquesta estima gran d'ell i de moltes altres persones, no? Que han deixat rastre. Vull dir que això sí que està en l'ADN del festival, sí, sí.
1: De seguida parlarem d'aquesta programació del Festival de Torroella, però abans sí que m'agradaria parlar d'una cosa que comença aquest divendres fins diumenge, que potser pel gran públic no és tan coneguda, però és molt interessant perquè és un espai on els nostres joves també es poden visibilitzar d'una manera enorme.
2: Que és el Fringe.
1: El Fringe.
0: Exacte, és el Fringe i, a veure, quan parlem del festival, parlem de Joventuts Musicals de Tarruella, que tota entitat com local, i en aquest cas la de Tarruella, té diversos projectes, el més conegut i el que tothom té com a referència és el festival, però té el Fringe, que neix a la meva arribada, quan es detecta això, no? Doncs que els joves necessiten més espais per explicar-se, no? Per explicar aquestes ganes de menjar-se el món musicalment. Aleshores, en un moment molt sensible i delicat, que els programadors en general doncs intenten fer sostenibles els seus festivals, entre altres, programen allò que va sobre segur, a mi em neix el neguit i la responsabilitat, dient-se Joventuts Musicals, doncs, de crear una plataforma que els joves siguin els protagonistes. I té tres missions aquest Fringe, no? Tres objectius. Una, la d'ells, transferir-se el coneixement i saber-se, no? Què està passant, què fan un i què fan l'altre, perquè a vegades no tenen espais per trobar-se. Punt de trobada. Dos, qui hi ha darrere de les bambalines, vull dir que qui hi ha darrere de l'escenari també són joves. És a dir, el meu paper aquí és més de mentor, he d'acompanyar, però no intervinc. I tot és gent jove, des de gestors culturals, fotògrafs, tothom que el realitza, voluntaris, etc. I la tercera, que sigui com a mercat per als programadors, sobretot de Joventuts Musicals, que hi ha 50 entitats locals a tot Catalunya, i a l'hora de fer aquest circuit, doncs coneixin on està el talent i coneixin el que està passant i el que estan fent, i abans de crear les seves temporades puguin venir com a punt de trobada. Per tant, té aquests tres eixos, i això passarà aquesta setmana, del 17
2: al...
0: Sí,
2: no?
0: Divendres fins diumenge, 20 concerts a diferents emplaçaments, places, carrers, fundacions d'art, s'omple de música i de públic amb aquests tres objectius, i a més conviu amb tres residències del programa Emerging, de Residències de Música Antiga, un projecte internacional que el Festival de Tarruella està implicat des de l'any 2018, i que tot això conviu i desemboca en tres dies amb moltes ganes. O sigui, és un terrabastall, no?, musical, perquè estan passant moltes coses alhora i perquè veus la il·lusió i les ganes i el talent que hi ha al país.
1: I, a més, em penso que també és important dir que alguns d'aquests músics que actuen al Fringe després fan el gran salt i pugen a l'escenari de Torroella.
0: Exacte. Nosaltres li vam buscar la paraula Fringe perquè serveix com a model i referència amb el que vol ser amb el d'Edimburg, lluny també de dimensió, però ens semblava que no havia de ser un off, no quedar fora. I els Fringe vol dir al voltant, i el que ens està passant és que alguns Fringe ja comencen a estar dintre la programació del festival, com és el cas de Cantoria.
1: Molt bé.
2: Que bé, que bé, que bé. Jo tinc una curiositat. Tu ets trombonista de formació, no?
0: Sí.
2: I també gestora, activista cultural, pedagoga...
0: Sí.
2: Però i què t'ha aportat haver estat intèrpret a l'hora de programar un festival?
0: La veritat és que m'ha aportat molt. És a dir, primer el coneixement musical, després el poder discernir un programa d'un altre, perquè coneixes el que és... I tres, és a dir, hi ha moltes maneres de programar i en seguida ho veus amb una programació qui està al darrere. Jo ho identifico molt ràpid, vull dir, viatjo per tot el món, vaig a grans sales, em moc per anar a escoltar aquell artista o aquelles obres, i això és el que a mi em sacseja, no? Però aleshores també hi ha un coneixement, vull dir que programar amb coneixement és molt diferent que programar per tendències i modes i el que va sortir.

0: cobres segur. Saps allò que allò, saps que funciona. Per mi no té cap interès, això. Jo haig de fer sostenible el festival, perquè ho ha de ser, perquè és un festival sostingut per la societat civil, com dèiem ara, els socis al final són els propietaris, i qui legitimitza el projecte. Però és veritat que a mi, programada per modes, és una cosa que ja ho fa molta gent, o per tendències, i per mi no té cap sentit. I la singularitat que ha tingut Tarruell des del primer... L'altre dia també estàvem mirant una fotografia de l'any 81, el primer concert per trompa i orga que es va fer al festival, no? Dius, qui fa un concert per trompa i orga a la primera edició i el primer número? Pues Tarruella.
1: Aquí, ara t'ho anava a dir, només pot ser Tarruella, no?
0: Sí.
2: Montse, som a la 46a edició d'un festival que arranca el 31 de juliol. Per cert, el dia que nosaltres acabarem,
1: sí,
2: no,
1: sí,
2: Xavier?
1: Sí. El dia que ens acomiadarem, arrenca el Festival de Torroella.
2: I que arribarà el 21 d'agost i oferirà una quinzena de concerts en un programa molt llaminer que neix, en paraules teves, d'una intuïció radical: no programar, sinó disposar; no ordenar, sinó constel·lar. Com ha anat la tria d'aquesta gran constel·lació musical?
0: Bé, la idea és molt simple, però també alhora és exigent, no? Que la realitat no és mai una sola cosa. I aleshores aquesta idea és la que hem anat traçant el que ha estat la programació, no? Buscar com la claror conté la fissura, no? La foscor, com la memòria el desplaçament, com l'amor també conté la ferida, com l'ordre també conté l'aventura, no? I aleshores això és el que m'ha mogut i això és el que he anat explicant, i el que hi ha darrere de cada concert, no? I sí, buscant aquest equilibri que dèiem abans, no? dels artistes consagrats, coneguts, amb els que no són tan coneguts i necessiten aquestes plataformes, amb els joves, amb els de casa, amb els internacionals, i a més buscant també aquest equilibri també d'estils i de nova creació, no? Vull dir que la música antiga té un pes important al festival, però conviu també amb nova creació. Tenim una obra de Magraner que el quartet Diotima, celebrant els seus 30 anys, estrenarà.
2: Ara en parlarem.
0: Sí, exacte. I aquesta ha sigut la idea, no? Donc que veníem de Recer, la fúria del món, la redempció del temps, i aquest tercer capítol ja entrem amb La mort també deixa rastre.
1: Un festival que, com deien, s'obrirà el dia 31, divendres de juliol, a l'Auditori Espai Ter, amb un monogràfic Beethoven.

0: Montse, un monogràfic Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i amb el pianista Josep Colom. Això és una declaració d'intencions?
1: És una declaració d'intencions, una, apostar per casa nostra, com a tret de sortida. Dos, un dels grans pianistes, nosaltres l'estimem molt, el Josep Colom. I tres, un programa dedicat a Beethoven que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort de l'any que ve.
0: Sí.
1: No? I aleshores, bueno, entrar així és, també és un espai agradable, festiu, però a més, alhora és aquesta idea de l'amor també deixa rastre. És un Beethoven travessat pel conflicte interior, però també amb la capacitat de transformar la ferida en bellesa. I aquest era un gran exemple com a simbologia del lema del festival d'enguany.
2: I l'1 d'agost no hi faltarà l'homenatge a Pau Casals pels 150 anys del seu naixement amb un excel·lent violoncel·lista, el Pablo Fernández, i l'Orquestra Simfònica del Vallès, també.
0: Amb Andrés Salado a la direcció.
1: Sí, sí, així és. Aquest any tindrem quatre orquestes, dos de casa nostra i dos internacionals, aquest és l'equilibri, i comencem amb dos orquestes de casa, no? L'OSC el primer dia, el segon dia l'Orquestra Simfònica del Vallès, que també tenim un vincle des de fa més de 10 anys, i que cada any fem una producció pròpia, i aquest any, doncs, amb la commemoració del naixement de Pau Casals, els 150 anys, doncs qui millor que el Pablo Fernández per venir a fer el concert per violoncel d'Elgar. No?
0: I abans citaves Joan Magraner, un dels compositors de casa, de fet és col·laborador de Catalunya Música, que ja va portar al festival els Trois Nocturnes i que en aquesta edició, el 2 d'agost, ha escrit una peça per al quartet Diotima, no?, que debuta en el festival. Això vol dir que programar també és crear.
1: Així és, i a més, així com és col·laborador vostre, també és col·laborador del Festival de Torrer, perquè una, és soci, és soci de Tarruella, i dos, és el president de Joventuts Musicals de Catalunya. Aleshores, tots els que tenim situat el Joan, grandíssima persona, d'una humanitat inabastable, i d'un intel·lecte molt admirable, no? Vull dir, no només la seva obra, sinó amb tot el caràcter humà que comporta les arts, no? I li vam encarregar ja fa temps, li vam dir, escolta, qui t'agradaria fer una obra? I diu, mira, jo ja he treballat amb el Quartet Diotima, i Quartet Diotima s'estrena al Festival de Tarruella, i a més, celebren els seus 30 anys. És un dels quartets referents amb la música contemporània, no? I llavors, bueno, aquesta obra encarregada es titula Es, és no del verb ser, sinó mi bemoll, amb nomenclatura germànica.
2: Molt bé.
1: I és el seu quartet en dos moviments, no? Primera i darrera nota amb mi bemoll, no? Schumann, Schubert i Schumann, Schoenberg i Schubert.
0: Ara.
2: Schoenberg, que ens faltava.
1: Sí, sí, són les tres ànimes d'aquesta inspiració, referència pel Joan, cambra, amistat i comunicació d'ànimes, no? I això és el que ha anat cercant amb aquesta proposta que sentirem per primera vegada el dia 2 d'agost a Tarruella.
2: I l'11 d'agost, un altre debut al Festival de Torroella, ens portarà un virtuós d'un instrument que no és gaire habitual, però que és, sona així de bé.

0: Quina meravella.
1: Això no és gaire habitual, eh? Sentir aquest instrument.
0: Qui és? Qui és?
2: És Avi Vital. També li teníem ganes. Ell és... ha redefinit la presència de la mandolina a nivell de l'escenari internacional. Tots sabem que la mandolina a finals del 17, 18, a Itàlia va tenir un pes molt important i que a finals del 19 va desaparèixer amb aquest pes que tenia, aquesta rellevància, i es va quedar una cosa més en l'àmbit popular, no? I tenir intèrprets d'aquesta magnitud i que s'atreveixen a reescriure la partita número 2 de Bach per violí, amb mandolina, amb molt de criteri i coneixement històric i també de l'instrument, i oferir-te un concert, un recital singular per mandolina sola, és una també de les fites que té la programació del festival, no? Crear aquests espais singulars dintre dels espais singulars que té Tarruella, no? I aquest n'és un.
1: Un gran encert, deixa'm-ho dir, Montse, perquè, en efecte, un instrumentista que interpreti peces com aquesta que està en sentit de fons de Bach no és gens habitual als nostres escenaris.
0: I entrades exaurides, ja.
2: Sí, la primera setmana. Sí, ens ha passat.
1: No m'estranya.
2: Hem exaurit ja 3 concerts i d'altres ja hem hagut d'ampliar l'aforament de l'amfiteatre perquè... Nosaltres érem molt prudents a l'hora de tenir les expectatives, no? Perquè tu fas una idea de com anirà el festival i com el podràs fer sostenible, que al final és, uh-huh, és també una de les feines d'un gestor o d'un director, en aquest cas. I veníem amb l'avís internacional dels amics del Festival d'Ambrone de dir aquest any es vendrà molt a l'últim moment, la gent s'afartarà. A nosaltres ens ha sorprès, hem venut ja un 60% més que l'any passat. Un 60%
0: molt,
2: més
0: 60%.
2: A la mateixa data i amb un mes de diferència. És a dir, el que porta recaptat el dia d'avui el festival és un mes més tard l'any passat. I aleshores ens estem sorprenent de dir què ha passat aquí. No? Vull dir, portàvem l'avís una mica dels nostres col·legues internacionals de dir això s'està venent molt a última hora, anàvem molt amb aquesta prudència i tenim molt bona resposta.
1: I a què atribueixes això?
2: Una, perquè tenim un públic molt, molt fidel i molt ancorat al festival. En el moment que tens quasi 700 socis...
1: Clar, és el que deies, omples, no?
2: Clar. Hi ha algú que està...
1: Hi ha una base.
0: Esperant.
2: Esperant. Després, és veritat

0: que ja portem uns anys que esgotar fa que la gent s'anticipi. S'anticipi, per exemple, aquest a l'Hàbit amb llista d'espera, i en una setmana ja estava esgotat, no? Aleshores, bueno, què fa? Que l'any que ve la gent encara es desperta més d'hora, no? I després, perquè hi ha un públic que sap el que va al Festival de Torroella, no és un públic de l'entreteniment. És un públic amb una base molt forta i que sap el que va escoltar i sap que allà ho trobarà.
1: Música barroca, com la que estem sentint de fons, té un pes específic al llarg del Festival de Torroella, en formacions com la Venice Barroco Orquestra, el Barroc Espanyol dels Cantoria, que abans citava, o un carnaval que promet molt.

0: El Carnaval Barroc de Le Poème Harmonique, aquest conjunt francès que podrem veure el 21 d'agost i que combinen música, dansa, mim, comèdia de l'art. Això és molt bonic i molt original.
1: Sí, a més és una proposta que jo vaig veure fa molts anys i em va quedar el cor colpit de dir tanta bellesa, i això d'alguna manera ho haig de fer anar a Tarruella. I també ho hem estat treballant amb temps, per la qual cosa pot succeir, i ho fem també de la mà, si ha apuntat al Festival de Santander. Quan li vaig dir, escolta, si som dos o som tres serà molt més fàcil que això passi, i és el que passarà, no? Aleshores ens semblava que traslladar-nos a aquest carnaval italià del segle XVII a través d'aquesta proposta tan èpica, tan bella i tan sensible, no? que convidaria a tothom que algun moment a la seva vida veiés, perquè a mi em va deixar colpida, amb el bon sentit de la paraula, de dir què és això i que bonic i que, a més, que ben fet. No?
2: Exacte.
1: I aleshores ens semblava que el to festiu era ideal per tancar el festival, però a mi m'agrada també el fet de dir, vale, i ara qui se'n va dormir després d'això? I ja fa anys que jo no puc anar a dormir quan s'acaba el festival. Jo i molts
2: ara
1: que estem allà.
2: Ara t'ho anava a dir, no ets l'única, Perquè, clar, reps tantes emocions, no?
1: Portem molt cansament i moltes hores posades allà perquè tothom que vingui se senti com a casa i, a més, ho gaudeixi com ha estat pensat i tramat. Però és veritat que després d'un concert, no sé si us passa a vosaltres, sí. Però a mi em passa que si m'ha arribat, em costa com 2 o 3 hores baixar-ho. I me n'haig d'anar darrere de l'Espai Ter a fer un passeig pel riu, sola. Sola, anar-ho baixant i dir què ha passat, anar aterrant. I aquesta experiència no només em passava a mi, i el compartir-ho amb més gent del públic, vaig dir, s'ha acabat. Trobarem la manera que el mateix dia, unes hores després, fer alguna proposta que ens vagi baixant, sí. I que ens vagi adormint i que sigui una manera de tancar. És a dir, des de l'eufòria anar a buscar la manera de dir-se bona nit i d'acomiadar-se al festival. I llavors, aquí li han dit a la Clara Brunet i al Bors Uljan, no?, que toca l'Orfarion, vull dir que també 400 anys de Dowland, és també un altre dels aniversaris, que a través dels somnis de Dowland ens ajudin a baixar-ho tot el que ha passat aquest estiu, no?
0: Hi haurà barroc, però també hi haurà renaixement en forma de polifonia amb el retorn de The Thalys Scholars.

0: Però, Xavier, hem fet un repàs de molts noms, però en queden molts més. Digue'n algun, perquè n'hi ha un a tu que t'encantarà. És que ja li veig a la cara.
1: Jo em té el cor robat, aquesta soprano, la Nadine Sierra.
0: També ens has
1: de dir, com has aconseguit que vingués a Torroella.
2: A veure, a vegades les coses passen també per les complicitats humanes, no? Vull dir, amb els agents artístics teixeixes complicitats d'anys i anys i anys, i ells també fan una feina molt sorda, no?, que és fer que les coses passin. I quan els artistes estan anant a grans festivals com Salzburg o Aix-en-Provence i tal, dius, no, vine al Baix Empordà, i noms com aquest és perquè hi ha algú a darrere que ho està treballant. Aleshores, jo aquí també faig un extensiu, una abraçada molt gran als meus companys de professió, no?, que es dediquen a acompanyar l'artista i a fer que aquests somnis doncs aterrin a l'Empordà, no?
1: Quin dia la tindrem a Torroella?
2: La tindrem el 15 d'agost.
1: La Mare de Déu d'agost.
2: Així és. I a més, és un cap de setmana que venim dels Talis Escolars, referents de la polifonia, el Renaixement, i el que a més serà les Eges Sant Genís. El Nadine Sierra el dia 15 i el 16 la Janine de Vic.
1: Home,
2: és a dir, és un cap de setmana molt rodó per tots els amants, bueno, de la veu, no? Vull dir que tenir una Janine de Vic, una Nadine Sierra i uns Talis Escolars en 3 dies no passa cada dia.
0: Montse Faura, moltes gràcies per preparar un festival tan bonic, perquè realment és que hi ha tantes propostes i totes tan precioses. Donem les gràcies des d'aquí, mira.
2: A vosaltres per explicar-ho, perquè sense qui ho explica no té sentit el que fem.
1: Enhorabona per aquesta programació, pels 46 anys de Torroella de Montgrí, i ens veiem allà, a l'Auditori Espai Ter, o allà on sigui, als carrers de Torroella. Gràcies, Montse, i fins una altra.
2: Vosaltres.
0: Adéu.

0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
1: 11:03. Diuen que els arbres guarden memòria. El nostre lladoner, el que tenim plantat a l'estudi de Catalunya Música, a més, guarda partitures. Només cal acostar-s'hi una estona perquè en comencin a caure melodies.
0: A l'ombra del lladoner, amb Raimon Colomer.
2: Zoltán Kodály va dedicar bona part de la seva vida a estudiar i preservar la música popular hongaresa.
1: A la suite Harijanos, però, també hi ha espai per a l'humor i la fantasia. El carilló vienès n'és un bon exemple, amb una música delicada que sembla evocar el so d'un autèntic carilló.

0: Era el carilló vienès, segon moviment de la suite per orquestra Harry Janos de Zoltán Kodály, amb l'Orquestra Simfònica de Montreal i amb el director Charles Dutoit.
1: I, paradoxalment, el tango del Venice és una de les peces més famoses del compositor i, tanmateix, no és un tango en el sentit que avui donem a aquesta paraula.
0: És una pàgina d'una elegància melòdica extraordinària que Daniel Barenboim interpreta amb la senzillesa i el cant que demana aquesta música.

És el tango del recull Espanya, que conformen 6 fulls d'àlbum Opus 165 d'Isaac Albéniz, interpretat per un dels companys de viatge del programa d'avui, Daniel Barenboim, al piano.

0: i de piano a piano, de Barenboim a Guinovart. Albert Guinovart és un dels artistes catalans més versàtils, compositor, pianista, arranjador, orquestrador i pedagog. És el que es considera un músic integral. Té una sòlida formació clàssica i una trajectòria que abraça des de la música simfònica fins al musical i ha desenvolupat un llenguatge propi, reconeixible a la primera, molt melòdic i abocador.
1: Doncs avui, Rosa, tindrem l'oportunitat de sentir-lo en recital al Palau de la Música Catalana a partir de les 8 del vespre, interpretant al piano algunes de les obres de la seva producció. Serà dins el cicle que organitza el Palau, Estiu al Palau, i sota el títol Albert Guinovart interpreta Guinovart. Poques vegades el músic català apareix tocant les seves composicions en un recital monogràfic com aquest. Us deixem sentint Albert Guinovart interpretant una de les obres que oferirà avui al vespre al Palau, Arlecchino.

0: I amb la música d'Albert Guinovart hem arribat a 3:15 del matí.
1: Llibres arpegiats.
0: I avui, als llibres arpegiats, parlarem de dos personatges llegendaris i tremendament, podríem dir, musicals, Tristany i Isolda.
1: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
2: David, bon dia.
3: Molt bon dia,
0: bon
3: tingueu.
0: Dia.
3: Què tal?
2: A veure, aquests personatges i que tenen una musicalitat extrema, eh?
3: Tu diràs, no només amb Wagner, que avui té un protagonisme important al programa...
2: Sí, perquè hem començat amb Wagner i acabarem amb Wagner. Això és fer el cercle, eh?
3: Tancant el cercle, però enllà d'ell, eh? I amb una nova traducció em fa molta il·lusió explicar que el Carrer, que està traduint tot el cicle artúric en català, està traduint-lo novament, que el Carrer, l'Antònia Carrer Pons, l'editora, és una gran medievalista, també ho és la Lola Badia, que va traduir l'aventura de Tristany i Isolda, que és el títol que ha triat. Es basa, en aquest cas, recupera la versió més antiga de la història, és a dir, som al segle XII, no? Que són aquests poemes de Berul i de Tomàs d'Anglaterra, més hi afegeix alguns capítols de la versió de Josep Bédier, que en català ja tenia meravellosament traduïda per Carles Riba. Per tant, el que tenim aquí és un fresc prou complet d'una història i d'un mite molt musical i que, a més, té diferents declinacions en funció de cada versió de qui l'explica. No?
2: I, de fet, avui sentirem, com deies, no? Algunes adaptacions més enllà de Wagner.
3: Més enllà, malgrat que efectivament, i per mèrits propis, la seva versió, el seu Tristany, continua sent de llarg el més famós.

0: aquest preludi, David, d'aquesta òpera, en tres actes, del Tristany i Isolda, aquest acord que ho va canviar tot,
1: Sí, sí, és aquest famosíssim acord del Tristany, no?, que incorporava de cop i volta una dissonància al segon compàs, que en aquella època era moderníssima i molt estranya, no?, i que deixava en suspens, no?, la música occidental és tensió i resolució, i aquí teníem tensió i tensió, no?, una cosa molt estranya que va fer servir Wagner i que donava també aquesta cosa amenaçant d'aquí, alguna cosa tràgica ha de passar, un preludi sensacional. Hem de dir que el Tristany de Wagner, ell es basava en una versió d'Alemanya, la de Gottfried von Strasburg, del segle XII, però que ell va llegir en una versió alemany moderna que es va publicar al segle XIX, això que dèiem abans de les versions del Tristany i Isolda, però que en tot cas vaja, va donar aquesta composició que després tornarem a escoltar en un altre dels fragments també més celebrats.

0: Després tornem a Wagner, però David, volies parlar d'altres tristanys menys coneguts.
1: Això mateix, per exemple, el d'un compositor suís, en Frank Martin, amb un oratori profà que es diu Le Vin Herbé, no? És aquest vi amb herbes, perquè l'elixir també canvia. Hi ha vegades que el filtre d'amor el prenen per accident, hi ha vegades que el prepara algú, no? I això, sí, i això també depèn de les versions, difereix. És un oratori estrenat a Zúrich el 1941 i basat sobretot en el Tristan Isolde de Bélier, del 1900, aquesta versió que reconstruïa l'original i que, de fet, va esdevenir un clàssic en la cultura francesa. Poc a veure amb Wagner, en aquest cas estem davant d'una adaptació més aviat intimista, és a dir, format gairebé òpera de cambra, pocs instruments, de fet hi ha 7 instruments de corda i un piano, i n'escoltarem un fragment del tercer quadre cap al final, amb un tristany moribund que envia Caerdin a buscar Isolde, amb un enregistrament molt bo del Chevron Ensemble de Berlín, amb la direcció de Daniel Reuss.

0: David, tornem a Wagner. Si abans sentíem el preludi del principi, ara saltem fins a l'ària del final.
1: És que tampoc no ens la podem deixar. És el famós Liebestod, la mort d'amor, eh? És aquell moment, vaja, un dels moments també climàtics d'aquesta òpera que exalta l'amor impossible, l'amor més enllà de la vida terrenal. Recordem que Wagner es diu que no, que tenia també per experiència vital un amor torturat i que necessitava traduir-lo en alguna història i va trobar que en l'amor impossible de Tristany i Isolda un correlat perfecte, no?, per la seva pròpia biografia emocional d'aquell moment. Una ària, Liebestod, sensacional també, que canta Isolda davant de, vaja, sobre el cadàver de Tristany, i que escoltarem en una veu, que és una de les grans Isoldes de tota la, de, vaja, de sempre, no?, la gran soprano wagneriana dels 60, que és la sueca Birgit Nilsson, que no només va fer de Isolda, va ser la gran Brunilda també del seu moment, en un enregistrament, vaja, en una versió de Bayreuth l'any 1966.

0: Aquest libes tot, David, la mort d'amor, que vaja, que ens interpreta Birgit Nilsson, i que aquest any, deixa-m'ho dir, deixa-m'ho recordar a tots els oients, el vam poder sentir i veure amb una altra de les veus wagnerianes esplèndides, Lise Davidson, que ens va regalar el seu debut representat com a Isolde al Gran Teatre del Liceu. Un mes abans que ho fes a Nova York. Això va ser, vaja, tocar el cel. Saps aquelles frases de dir, de que pots dir vaig ser aquí aquell dia? Sí, doncs sí, ho recordarem.
1: Meravellós, eh?
0: Però vaja, és una peça tan esplendorosa que ha tingut vida i versions. Clar, més enllà de Wagner.
1: Sí, sí. De fet, una de les millors és una transcripció també molt coneguda per a piano que va fer-ne Franz Liszt el 1867, que captura, a més, molt bé aquest moment de tragèdia solemne i que escoltarem en una gravació també històrica, la del pianista, Rosa, més pianistes, Vladimir Horowitz.
2: Un dels millors.
1: Però fixa't, perquè a més l'any 1989 a casa seva a Nova York va estar 4 dies aquest perfeccionisme, 4 dies per gravar-la tal com ell necessitava i volia. I després d'aquesta gravació de l'arranjament de Liszt, del Liebestod de Wagner, Vladimir Horowitz va morir 4 dies després.

0: que maco que ho fa, Vladimir Horowitz. Sí. Deixeu-m'ho dir.
1: No, tens tota la raó.
0: I acabem amb una altra adaptació de Tristany de Wagner, però en aquest cas, David, relacionada amb el cinema.
2: Exacte, molt breument. El cinema ha aparegut més una vegada, Liebestod, també el Romeo i Julieta de l'Urman, però aquí en aquest cas és Franz Waxman, un compositor que va treballar molt per al cinema i que va fer uns arranjaments per a violí, piano i orquestra, barrejant fragments del duet d'amor llarguíssim del segon acte amb el Liebestod, tot plegat per la pel·lícula Humoresc del 1946.

0: David, em sap greu, però no podem sentir més estona aquesta peça, que és meravellosa, també. T'esperem divendres que ve aquí.
1: Sí, senyor, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Res, el que dèiem, no, Rosa?
2: Som al final.
0: Exacte, i com sempre se m'ha fet molt i molt curt. Però
2: això
0: demà
2: és bo, això és bo.
0: Ens hi tornem a posar a partir de les 9 amb noves propostes dels nostres companys de la redacció de Catalunya Música i amb una nova convidada, la directora del Festival de Música Delta Chamber de les Terres de l'Ebre.
2: La Laura Ruiz ens explicarà tots els detalls de l'edició d'aquest any, que arrenca dilluns que ve i que gira al voltant de la idea de Carrusel.
0: I pujarem al Carrusel i ens hi deixarem portar. Això serà demà. Us hi esperem.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. We'll be right back.

0: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.
1: Catalunya Música.

0: Comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Sant Felip Neri, a Barcelona, per sentir una gravació de Catalunya Música de l'abril del 2025, un dels concerts de l'orquestra barroca catalana, en aquest cas amb el violoncel·lista francès Christophe Coeny. I un programa fantàstic de concerts per a violoncel, música d'Anton Kraft, música de Carl Friedrich Abel i música de Franz Joseph Haydn, un concert precisament dedicat al primer compositor d'avui, a Anton Kraft, que era violoncel·lista a Esterházy, on també hi treballava, i durant molts anys, Franz Joseph Haydn. Per tant, un programa esplèndid a partir d'ara, que comença amb Anton Kraft, que era txec, havia nascut l'any 1749, un any abans de la mort de Johann Sebastian Bach. Abans de dedicar-se totalment a la música, Kraft havia estudiat filosofia i dret a la Universitat de Praga, i és l'any 1770 quan se'n va anar a fer de violoncel·lista al Palau d'Esterházy. Allí és on va tenir molt contacte amb Franz Joseph Haydn. Més tard, l'any 1790, es va instal·lar a Viena. Doncs d'Anton Kraft, el concert per a violoncel i orquestra número 1, el que ara sentim amb Christophe Coeny i l'Orquestra Barroca Catalana, que amb Anton Kraft comencen aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Música del compositor txec Antonín Kraft, si ho diem amb txec, Anton Kraft, si ho fem segons la tradició germànica, un compositor nascut l'any 1749 i que va morir ja ben entrat el segle XIX, l'any 1820. D'aquest músic, que va ser violoncel·lista a Esterházy i que allí hi va tenir un contacte estret amb Franz Joseph Haydn, ara n'hem sentit el primer concert per a violoncel i orquestra en versió del violoncel·lista francès Christophe Coin i l'orquestra barroca catalana, que van fer concert a l'església de Sant Felip Neri a Barcelona l'abril del 2025. Un concert preciós amb dos concerts per a violoncel, Kraft i després Haydn, i enmig una sinfonia de Carl Friedrich Abel. Per tant, no totes les obres tenen violoncel soliste, però, en canvi, Christophe Coin va tocar des de la tarima de soliste totes les obres, incloses aquelles en què només tocaia la part de la secció per a violoncel, com és el cas d'aquesta sinfonia opus 10 número 6 d'Abel, que és aquell compositor que va néixer a Köthen l'any 1723, l'any que els Bach arribaien a Leipzig. L'any 1759, Abel se'n va anar cap a Londres i el 1764 es va associar amb Johann Christian Bach, fill de Johann Sebastian Bach, i tots dos, Bach i Abel, van fundar els famosos concerts Bach-Abel. Carl Friedrich Abel, a qui se'l considera l'últim virtuós de la viola de gamba, va morir a Londres l'any 1787. I d'ell és aquesta sinfonia, opus 10, número 6, que ara interpreta l'Orquestra Barroca Catalana amb Christophe Coin.

Aquesta és la segona obra del concert d'avui, una obra de Carl Friedrich Abel, un compositor de ple segle XVIII. Va néixer l'any 1723 a Köthen, va morir a Londres l'any 1787. Havia tingut una relació d'amistat molt estreta amb un dels fills de Johann Sebastian Bach, amb Johann Christian Bach. Tots dos van fundar els famosos concerts Bach-Abel. Doncs ara, de Carl Friedrich Abel, la Simfonia Opus 10, número 6, en versió de l'Orquestra Barroca Catalana, amb el violoncel·lista Christoph Queng, el violoncel·lista que ara tornarem a sentir fent de solista del concert per a violoncel en re major número 2 de Franz Joseph Haydn, una obra que Haydn va escriure l'any 1783 per al solista de l'orquestra del Palau d'Esterházy, el primer compositor del concert d'avui, Anton Kraft. De fet, fins i tot l'autoria d'aquest concert havia estat posada en dubte i no va ser fins a la dècada dels 50 del segle XX que es va deixar de considerar Kraft com a compositor d'aquesta obra. Finalment es va atribuir a Haydn perquè es va trobar l'autògraf manuscrit. Doncs ara us l'oferim, aquest concert per a violoncel en re major, el segon de Franz Joseph Haydn amb Christoph Queng i l'Orquestra Barroca Catalana, que d'aquesta manera va continuar el seu concert a l'església de Sant Felip Neri a Barcelona.

Cel en re major número 2 que va compondre l'any 1783 per al violoncel·lista Anton Kraft. Era violoncel solista de l'orquestra del Palau d'Esterházy on tots dos, Kraft,

Música de Wolfgang Amadeus Mozart fora de programa. Era el primer moviment de la sinfonia número 17 en sol major Köchel 129 i la versió de l'orquestra barroca catalana que en aquest concert d'avui compta ja amb la presència de Christoph Queng, el violoncel·lista que hem sentit com a solista i interpretant música d'Anton Kraft i de Franz Joseph Haydn, el primer concert de Kraft, el segon concert de Haydn i després l'hem sentit interpretant les seccions de violoncel de la sinfonia Opus 10 número 6 d'Abel i finalment d'aquest fragment de sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart, que és com es posa el punt final definitiu al concert d'avui. Aquest concert amb la participació de Christoph Queng, que és el violoncel·lista francès nascut l'any 1950.

0: 1978, violoncel·lista del quartet Mosaic, un quartet fundat l'any 1987 quan tots els components ho eren també del Concertus Musicus de Viena, un quartet, el Mosaic, a qui devem versions meravelloses d'obres de música de cambra. A més, Christophe Quen ha estat vinculadíssim a l'ensemble barroc de Limoges, ell que havia estudiat viola de gamba amb Jordi Savall. I avui Quen l'hem sentit des d'aquest enregistrament de Catalunya Música de l'abril del 2025, des del concert que va fer l'Orquestra Barroca Catalana a l'Església de Sant Felip Neri a Barcelona. És un dels enregistraments de Catalunya Música que us hem ofert avui i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Música de Juli Garreta, el concert per a violí que ara hi interpreta Santiago Juan amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Jaime Martín.

0: Aquest era el concert per a violí de Juli Garreta en versió de Santiago Juan Violí i l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció de Jaime Martín.
1: Catalunya Música.

Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música. Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Anna Frank va escriure "És meravellós que ningú hagi d'esperar ni un moment per començar a millorar el món"?
0: A Catalunya Música tenim 7 de sons.

0: considerant les circumstàncies en les quals Anna Frank va escriure aquesta frase, a molts ens aclapara l'esperança que transmet. I a la vegada ens apunta amb el dit i ens interpel·la a ser part del canvi, a fer-nos personalment responsables i abandonar el paper de merament espectadors. Avui, en aquest set de sons, parlarem de millorar el món i de com la música ens hi pot ajudar transmetent valors. Per aconseguir-ho, els Xiules s'han inventat un món imaginari en forma de disc, Xiulalalan. El descobrirem amb dos dels seus membres, en Marc Soto i l'Adrià Heredia. A les seccions musicals d'avui ens submergirem en la subtilesa d'una peça que va esdevenir un himne de llibertat en la Polònia dels anys 80. I sabrem com Claude Debussy es va enamorar d'un instrument javanès que va transformar la seva obra compositiva. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: Avui amb el Xiula veurem com la música ens ajuda a reflexionar, a fer una mirada crítica al món i alhora a reconèixer la seva bellesa. El cinema sovint també. El documental Woman, dirigit per Ian Arthur Bertrand i Anastasia Mikova, dona veu a més de 2.000 dones de 50 països diferents. Cadascuna hi explica la seva història, amb la seva força, les seves pors i els seus somnis. És un gran retrat coral sobre les dificultats de ser dona avui al món. La banda sonora, signada per Armand Amar, acompanya aquestes veus femenines. En sentirem tot seguit una de les seves peces, titulada Proud to be a Woman.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: La filòsofa i activista nord-americana Angela Davis deia: "No estic acceptant les coses que no puc canviar. Estic canviant les coses que no puc acceptar." Un esperit crític que ens cal per dibuixar camins de futur i esperança i per construir entre tots un món millor on les utopies siguin realitat. Avui a l'estudi tenim un grup de música que fa més d'una dècada que es dedica a assenyalar, amb molt de ritme, amor i humor, això sí, aquelles coses de la societat que els preocupen. Les expliquen als infants i a les famílies tal com són, tal com raja, sense infantilismes i, a més, aconsegueixen divertir-nos i fer-nos ballar i emocionar amb les seves cançons. Ells són el Xiula i avui ens venen a presentar el seu disc, que és, a la vegada, una proposta de país imaginari. En parlarem amb en Marc Soto i l'Adrià Heredia. Benvinguts al Set de Sons.
1: Bon dia, gràcies.
2: Bon dia.
0: Fem volar una mica la imaginació i els desitjos. Per vosaltres, què seria el Xiula l'Alan?
1: Fa referència, doncs, a aquesta espècie de lloc, no?, imaginari, utòpic a la vegada, però diguéssim que hi creiem, no? És un espai on nosaltres també, com a grup, volem retornar. És un espai que volem tornar a descobrir, volem tornar a connectar amb nosaltres mateixos, amb l'essència, amb el contacte amb els infants, que sempre l'hem tingut. Però volem tornar a aquest espai més autèntic. Els últims discos també ens hem anat molt a la vessant de què els hi passa als pares, a la criança i tot això. Ara volem retornar una mica als infants també. I alhora és una analogia del que passa al món, no? La música és un reflex de la societat molts cops, explica el que passa a la societat, les arts en general, no? I en aquest sentit, nosaltres que intentem

ser conscients del que passa, del que ens passa com a persones, interiorment, diguéssim, i també dins la societat, doncs aquesta reflexió ens porta també a fer aquest disc, que és l'analogia de cap on va la societat, no? La primera cançó

0: que hem perdut o tot allò que hem perdut, a veure si allà en aquesta terra promesa doncs, ho tornarem a trobar. Però això, ens encanta com fer una carta de presentació al principi per situar el públic, per situar el disc també.
1: Deies que en aquest disc torneu als infants d'alguna manera, no? Però també hi ha un punt molt reflexiu, un punt reflexiu que també teníeu a Baby Nova, no? Una mica? Continueu
2: sí,
1: amb aquest punt.
2: Sí, la nostra línia és una mica reflexiva. Tots els discos volem parlar de coses i coses, doncs això, que passen, no? El Baby Nova parlava de la intel·ligència artificial. Eren aquests anys en la qual va explotar tot això una mica, va començar a parlar-se molt, i ens plantejàvem fins quin punt això ens humanitza o ens deshumanitza, no? El que passa que era un missatge una mica més complex pels nens, tot i que ho intentàvem fer d'una manera divertida, amb l'espectacle també. Bueno, ens vam donar compte que era molt interessant, però requeria que després a casa doncs, els pares acabessin d'explicar el que havien vist, no? I en aquest cas aquest disc doncs, torna a ser un disc amb missatge, però més, bueno, més lleuger, més proper, potser. Bueno, és tornar una mica a aquesta visió que a nosaltres també ens fascina de l'infant, no? De l'infant que no jutja, que accepta el que passa, no? Es poden barallar, però al cap d'un moment ja són amics un altre cop, no tenen rancor molts cops, no? Aquesta cosa que els grans anem perdent a mesura que anem vivint experiències de vida i no som a vegades acompanyats i estem deixats a la mà de Déu, no?
1: És una mica explicar-los als adults que poden ser nens, també?
2: Bueno, és tornar a agafar coses bones als infants, perquè els adults tenim coses bones i tots és un procés, no? Jo crec que no hi ha un moment de la vida millor que l'altre, sinó que tot és un continu i totes les experiències doncs, et fan créixer i et fan doncs, poder viure la vida en plenitud. Llavors no és tant tornar a ser nens, perquè no és, jo penso que la gràcia de ser adults és que també amplies la mirada sobre les coses.
0: Sí,
2: per tant,
0: tens un punt crític, també.
1: Clar.
2: Els nens tenen una mirada més petita, però tenen, diguéssim, la humanitat molt desplegada i nosaltres perdem humanitat, obrim la mirada però alhora perdem humanitat, no? Aleshores potser és agafar aquestes coses bones que perdem pel camí, perquè tots al final hem sigut nens i venim d'on venim, no?
1: Quedi clar que estem dient molt de reflexió, no?, i tot plegat, però no perdeu la vostra essència, que és fer-nos ballar, fer-nos emocionar, fer-nos riure, no?, fer-nos disfrutar d'aquell moment en el disc o també en els vostres concerts, eh?
0: Sí, ara estem molt reflexius, però realment... No, en aquest disc nosaltres hem buscat, com deia l'Adri, ara un punt més lleuger, que era un punt també que ens interessava també, no anar-hi d'una forma mega enrevessada a les cançons, a les trames, al de què parlàvem, al com desenvolupàvem una cançó, tot que fos un punt més lleuger i fos un punt més entendible per tothom, no? I llavors buscar aquests temes que eren reflexius, però a la vegada trobar-hi el punt aquest que és molt xiula, que faci gràcia, que tingui una lletra enginyosa, que tingui dobles sentits, que amb la música li puguem donar un toque també graciós, doncs això és algo que ens defineix molt i ho hem acabat trobant una altra vegada. Per això crec que és un disc que ens representa molt, en realitat.
3: Sempre em dius que calla, que estic ocupat, aquí es treballa i no puc estar per tu.
1: Parleu molt de valors, també. Per exemple, a Pots pixar assegut, reivindicar una masculinitat més saludable. I a mi em sembla que té molt de sentit, perquè el fet que hi hagi quatre homes a dalt de l'escenari que són referents per als infants, que parlen precisament d'això, obre molts camins, no?
2: Sí, tant nosaltres, el Marc i jo, com el Ric i el Jan, que són també educadors socials, per tant, tota aquesta vessant més educativa també, doncs ells la tenen molt, molt present, perquè han treballat amb molts infants i molts joves també. Doncs tot això suma a parlar de tot, no? Molts de nosaltres fem teràpia i ens interessa tot el tema de la introspecció, d'anar guanyant consciència davant les coses i en aquest camí doncs, ens trobem que potser doncs, els homes tenim a vegades una manera de fer i d'actuar doncs, amb uns certs privilegis, potser doncs, que cada cop i volta ens donem compte i, bueno, i són petits passos, diguéssim, per aportar doncs, el nostre granet de sorra en aquest sentit i sobretot des de l'educació. És a dir, nosaltres creiem que és unes eines més potents, per no dir la més potent, de canvi de la societat, no? Nosaltres treballem des d'aquest prisma, no? Treballem amb l'educació, amb els infants, transmetent valors.
1: Ben segur que molts pares i mares podran agafar aquest tipus de peces, no? I després, fins i tot, obrir un moment per parlar amb els infants, no? Sobre això. Per exemple, també amb les emocions. És un tema que els Xiula també us agrada molt obrir aquesta mirada, no? Les emocions són importants i les hem de sentir. Per exemple,

0: Exemple, Gegant, de què va?
1: Gegant és una cançó que ha escrit el Jan, que parla sobre ser pare, bueno, parla de l'amor als fills, bàsicament, cosa que jo no em puc parlar gaire. Però sí que el Jan sempre ha tingut aquest punt de que amb les cançons ha sabut transmetre molt bé el que volia dir. És una persona que s'emociona molt també quan parla del seu fill, per tant, la lletra i com va composar la cançó, hi havia molta ànima allà, no? I crec que, bueno, com tu deies, que les emocions bones i dolentes han d'estar reflectides dintre de les cançons. Per mi és superimportant que es parli des de la veritat, no? I que de tot el que parlem, doncs, en tinguem causa coneixement i que sapiguem el que estem dient, no? I com a mínim, que si hem de donar un exemple, que donem un exemple d'algú que sapiguem i que estem palpant i que estem tocant i que coneixem, bàsicament.
0: L'abraçada més llarga del món és una altra de les cançons, doncs, que també ens conviden a viure les emocions, no? I hi ha moltes coses que podem anar estirant com a pares i mares per poder, fins i tot nosaltres, fer un canvi de mirada, no? En la nostra vida quotidiana, a vegades els infants, doncs, allò, ostres, és la logística més que no pas la criança. I peces com aquestes ens tornen una mica al que hauria de ser, no? A la veritat del que hauria de ser la criança. Continuarem repassant peces que trobem en aquest Xiula l'Alan, en les que hi heu tingut moltes col·laboracions. Per exemple, Bombera, una cançó que ens parla de l'ofici del bomber i la bombera. Expliqueu-me una mica com va anar i, a més, em sembla que ha tingut una col·laboració important, no?, del cos de bombers.
2: Aquesta cançó, doncs, bueno, també volíem fer un homenatge, doncs, als bombers i les bomberes, perquè també en el seu espai tenen aquesta tasca d'ajudar la gent, no?, i també tenim molts coneguts que són bombers o bomberes, i, bueno, parlant, doncs, va sortir aquesta idea, no? I també, doncs, la voluntat de que es digués bombera, doncs, per donar també visibilitat al cos de bombers, doncs, que també les dones, doncs, tenen el seu espai i que sempre ha sigut un col·lectiu molt, molt masculí, doncs, en aquest sentit volíem, doncs, llençar una petita llança en aquest sentit. I sí, vam anar a un parc de bombers a fer el videoclip i ens van ajudar i nosaltres fins i tot ens vam vestir a bombers. Va ser una experiència molt, molt divertida, mm-hmm, perquè posar-se aquests tratges, la veritat és que has d'estar molt en forma per aguantar una estona i no...
0: Perquè pesen molt.
2: Pesen, sues molt, vull dir que no és conya el tema i bueno, i va ser xulo perquè hi ha un videoclip, o sigui, mm-hmm, que es veurà aquest videoclip i va ser molt, molt xulo i ells van col·laborar en tot moment i va haver molt, molt bon rotllo.
0: Heu tingut moltes més col·laboracions en aquest disc. No sé si és el disc en què ha col·laborat més gent.
1: No, potser en el Descontrol Parental hi havia un punt més de col·laboracions. Però sí, a nosaltres ens agrada com nodrir-nos de tot això. Igual que deies amb els bombers, a part del videoclip també van intervenir en la lletra, no? Uh-huh. És important que per nosaltres, els especialistes sobre el que estem parlant, puguin intervenir i puguin afincar una mica la lletra i arreglar-la i dir... Això digueu així, això digueu això, i això ha passat amb diferents coses.

0: I en aquest món del xiulalalan, tan bonic i ple de valors, també hi ha coses que no ens agraden, però que les hem d'acceptar. I en aquest cas ja ens vau fer ballar amb els mocs, els pets i els rots, i ara venen els cucs.
1: Sí, és el tema escatològic d'aquest disc.
0: Venien els cucs.
2: Bueno, també en aquest sentit, el Jan, que té el criu petit, mm-hmm. doncs ha tingut episodis d'això i vam pensar, home, no podem tallar aquesta saga de catològica, hem de buscar alguna cosa com sigui.
1: A més, molt català, eh?
2: És molt català, sí.
0: Sí, totalment.
2: I vam dir, ostres, va, cucs. I, bueno, i de moment, fins que no s'acabin les coses catològiques i anem fent discos, doncs esperem anar seguint.
0: La criança té molt a donar.
2: Sí, hi ha moltes coses que són fastigoses, a vegades, sí.
1: Però jo, o sigui, segueix en la línia de trobar un tema que segueix sent un tema de criança avui en dia i a la vegada pot ser algo divertit de cantar i té aquest punt... Aquesta barreja de xiula, no?, de trobar un tema que tots els pares puguin dir, hòstia, és veritat.
0: Almenys puc cantar això.
1: Algú en parla. Algú n'està parlant.
2: Algú m'escolta.
0: Sí, clar, amb aquestes cançons ens demostreu que hi ha coses que amb música i bon humor sempre passen millor, no?
1: Nosaltres sempre hem utilitzat l'humor, ja sigui amb la música, ja sigui amb les lletres, ja sigui amb el doble sentit, ja sigui amb el que volem dir. És una eina que funciona molt bé. Així com la tristesa i plasmar-la com és, també és algo que funciona molt bé. L'humor sempre ens ha donat un punt que ens ha cridat molt l'atenció. Ja sigui en els bolos i en els shows és bàsicament el punt clau també, no? de que funciona un show.
0: Més coses que s'han d'acceptar. Xiulalalan és un món, com dèiem, molt bonic i utòpic, però això no vol dir que estigui més endreçat. I és un món on la Marie Kondo toca fondo. D'on va sortir aquesta cançó?
2: Aquesta cançó és la pensa el Ric i la temàtica...
0: La sortida de la veritat, no?
2: Bueno, un cop més és aquesta cosa de les habitacions desendreçades, de la guerra. Tenim una cançó que era el Ràdio dels Matins, en el Descontrol, que era tota aquesta franja d'horari des que et despertes fins que arribes a l'escola, que és com que ja pots tornar al llit perquè és una marató, és un ral·li, o sigui, vas en contra rellotge tota l'estona, apagant focs, vull dir... I aquest cas, doncs, també és aquest tema de que potser, bueno, de desendrés, de quan són petits i fins i tot els adolescents, no? Bueno, doncs que és un temazo, no? També és un tema de com fer perquè el fill o la filla endreci l'habitació, almenys amb uns mínims acceptables, no? Perquè l'ideal no existeix i, per tant, no pots pretendre que tot estigui perfecte, però, bueno, tot això que com a pares també ens hi trobem, no? I llavors fem referència al Marie Kondo perquè ens fa, també, doncs fa gràcia linkar-ho amb aquest personatge, diguéssim.
0: Amb aquest referent, sí. No? De l'imaginari col·lectiu.
2: Exacte.
0: Que ella mateixa va dir... quan va tenir filles, no, vull, no ho estic aconseguint, no puc tenir la casa endreçada. Per tant, si ho diu ella, nosaltres també.
2: Sí.
0: Ens hem centrat molt en la temàtica de les cançons, però s'ha de dir que

0: La música és una altra de les vostres reivindicacions en el sentit de fer-la de qualitat. És a dir, posar-vos a dalt de l'escenari amb una bona banda. Tot el que és la producció musical és de qualitat. No... I això fa 14 anys potser no era tan habitual. Ara ho comença a ser, no?
1: Per nosaltres és molt important que la música parli per si sola, que acompanyi bé les cançons, que no pensem en clau infantil, perquè és que no té cap tipus de sentit pensar en clau infantil. Estem fent música i això no... És a dir, no entén d'edats. Tu pots fer un tema més carregat, menys carregat, més lleuger, més complicat, però amb la música nosaltres intentem això, acompanyar la cançó i trobar-li el punt d'emoció, trobar-li el punt graciós, trobar-li el punt a la lletra, no? Llavors estem al servei una mica de lo que estem explicant. Mai ens ha servit fer una música insulsa i que no ens digui res. O sigui, no és algo que ens representi ni crec que ho faci de cara endavant.
2: Sí, amb la línia del que comentava també el Marc fa un moment de la veritat, no? De les lletres, de la veritat, almenys la nostra veritat. Evidentment, la veritat no la tenim absoluta, és la nostra veritat i parlem a partir d'aquí. També com a músics hem de tocar la nostra veritat i la nostra veritat és que ens agrada la música que fem. És a dir, perquè si haguéssim de fer música impostada per agradar els nens petits o... Jo, vaja, aguantaríem una gira i marxaríem, no? Almenys, no? Vull dir que necessitem fer la música amb la qual connectem, perquè si no, no estem gaudint, en el fons, no? Igual que amb les temàtiques, les lletres, la música, ens hem de sentir identificats 100%, tots quatre, i és en aquest punt que per això també no caiem en infantilitzar ni en buscar recursos que agradin, sinó recursos que creiem que hem de comunicar, hem de tocar, i musicalment també, doncs, a vegades, sobretot potser en el Baby Nova, en altres discos, hi havia coses musicalment més complexes, més difícils d'escoltar, però al final els nanos són una esponja i vamos, i posar-los jazz, posar-los rock, posar-los clàssic, posar-los reggae, posar-los tot el que tu vulguis, això és riquesa, és com parlar idiomes, no els hi ha de parlar com tontos els nens en aquest sentit, és riquesa, per tant, nosaltres estem en aquesta banda.
0: De fet, tots els experts apunten cap aquí, perquè diuen que els infants, de fet, són els que tenen l'oïda més oberta, no? A tots els estils, a tots els ritmes, no? Oferir-los aquesta nutrició musical, aquesta mirada més àmplia a la música, sense anar a caure sempre en els mateixos recursos, és molt interessant també cap a l'educació musical d'aquests infants, no? Perquè si ara ho tasten quan són petits, després quan siguin grans tindran més ganes de descobrir coses, no?
2: Sí, quan siguin més grans podran ser crítics, perquè no pots evitar que els fills grans, jo tinc fills adolescents, i escoltin reggaeton a tope tot el dia, i a mi m'agrada, hi ha moments que m'agrada el reggaeton, no aguanto una hora seguida, però jo també...
0: Ell sí, eh?
2: Sí, jo crec que el Marc amb aquesta línia som iguals, ens agrada tota la música, si està ben feta i està feta amb criteri. Per tant, jo no renuncio a cap música, però és cert que quines lletres, segons quina música, com està feta, puguin ser crítics de dir, hosti, aquesta música està feta d'aquesta manera o de l'altra, o aquesta lletra, mira què diu. O sigui, que siguin crítics. Al final escoltarà el que estigui de moda, més enllà del que tu els inculquis, potser. Però l'important és que puguin ser crítics davant allò que escolten. I en aquest sentit, la història de la música està plena de històricament hi havia dissonàncies musicals que fins al cap d'uns molts anys no s'han anat acceptant, no? I si un nen comença a sentir, depèn quines notes, quins acords, quins ritmes, doncs tot això que ja té, no?, naturalitzat.
3: Vull donar gràcies al do d'ajuntar les paraules en un sentit determinat i sobretot aquells versos quan aconseguim que tinguin veritat. Vull agrair les idees, les teves, les meves, les seves i les de ningú. La de fer aquesta cançó per poder donar gràcies. Gràcies a tu.
0: Què us agrada a vosaltres de ser Xiula?
1: Mira, a mi el que... Jo tinc diversos projectes amb els que treballo fent música i que per sort m'hi puc dedicar. I a mi el que m'agrada és sempre el que m'ha representat de pensar globalment, actuar localment, doncs per mi l'eina, la meva eina de transformar o el meu punt de dir com puc canviar, no canviar, no? Però com puc donar un punt de vista crític i fer que la gent escolti certes temàtiques i pensi una mica en com estem actuant com a societat i en què estem fent amb el planeta, què estem fent com a homes privilegiats, què estem fent com a com a, bueno, com a tot, una mica, no? Que tingui aquest punt de

0: fer-te pensar. Doncs és la meva aportació musical una mica el que podem fer per canviar certes coses. I després, bueno, que la meva família també, per mi és superimportant que no només sigui una feina, saps?, sinó que sigui amor compartit, feina, i sigui una mescla de coses, perquè si no, no haguéssim aguantat 12 o 13 anys que portem. I poder créixer junts en aquest sentit, no? Que jo m'escolto els discos del principi de Xiula i m'escolto els discos d'ara i veig una evolució supergran, veig un orgull, hi ha moltes coses que intervenen en això.
1: Sí, i el tema de que ens coneixem des dels 8 anys. Som amics de tota la vida. Per tant, hem anat al Cau junts, hem fet teatre junts, amb el Marc Teatre, amb el Jan Cau, el Ricky, amb el Marc Esplai. O sigui, hem estat dins d'una parròquia que hi havia Teatre, Cau, Esplai, i des dels 8 anys que ens coneixem. És a dir, i hem anat fent grups de música, vull dir que som els amics que fan un grup, bueno, el quart o cinquè grup de música que fan. I en aquest sentit, doncs clar, és tot molt més fàcil perquè som amics, no? Per a lo bueno i per a lo malo, també. I l'altra cosa és que, bueno, com a vegades diuen, bueno, la vida, què hem vingut a la vida? Quina és la missió de cadascú, no? Pues potser Xiula és la nostra missió, no? És passar per aquest món i intentar canviar el que no ens agrada.
2: És una mica com un granet de sorra, però és un granet de sorra que puja dalt de l'escenari i arriben molts infants, no? I això, com deies tu abans, de l'educació, que és l'eina que tenim per transformar el món del futur, doncs és la millor manera. Gràcies per venir al Set de Sons, us ho agraïm moltíssim i segur que doncs, ballarem, cantarem i reflexionarem molt gràcies a aquest Xiula l'Alan.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Després d'escoltar el Xiula i aquest món ple de valors, d'humor i d'esperança que ens proposen a Xiula l'Alan, continuem viatjant per altres territoris imaginaris. Hi ha cançons que ens parlen de tornar a l'essencial, de buscar aquell lloc on el temps s'atura i tot sembla possible. Land of the Silver Birch és una d'aquestes. Es tracta d'una cançó tradicional del Canadà que evoca els llacs, els boscos i la llibertat d'un paisatge somiat i que ens recorda que potser els mons millors comencen imaginant-los. L'escoltem en la versió de Bonnie Dobson.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: Hi ha composicions que no han estat escrites per ser himnes, però que ho han acabat esdevenint. La Simfonia número 3 de Henryk Górecki, coneguda com la Simfonia dels Cants Dolorosos, és una d'aquestes obres. El compositor polonès la va escriure el 1976 sense voluntat política, però amb una sensibilitat profunda pel patiment humà. El segon moviment, del qual sentirem un fragment tot seguit, hi ressona la veu d'una jove de 18 anys empresonada per la Gestapo, Elena Wanda, que va deixar una oració escrita a la paret de la seva cel·la. Als anys 80, la Simfonia dels Cants Dolorosos va acompanyar les protestes del moviment Solidarnosc a Polònia i des de llavors s'ha convertit en un referent de memòria i resistència. Com dèiem, no va néixer amb aquesta finalitat, però s'ha convertit en un himne del consol i la dignitat humana.

0: Set de sons. Benestar en cada nota.
1: Catalunya Música. L'any 1889, Claude Debussy va visitar l'Exposició Universal de París i va quedar fascinat per un instrument, el gamelan javanès. Anys després recordaria aquella experiència dient que havia descobert una música que no coneix la tirania de la barra del compàs ni l'orgull del desenvolupament temàtic. Aquells sons llunyans el van obrir a una altra manera d'escoltar, més lliure, més subtil, més propera a la natura. D'aquella revelació va néixer una nova manera de fer música i també peces com aquesta que sentirem, Pagodes, de la suite Estampes, on Debussy recrea amb el piano la màgia d'aquells gongs i campanetes de Java.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: A vegades, per fer un món millor, no cal inventar grans utopies. Només cal mirar al voltant i agrair els regals que ja tens, la natura, la calma o la vida compartida. Aquesta és la idea que inspira Simple Gifts, una melodia senzilla i lluminosa que Aaron Copland va incloure a Appalachian Spring. La peça es basa en un antic cant de la comunitat Shaker que predicava la vida simple, la igualtat i la pau a través del treball i la música.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui la música ens ha portat a reflexionar sobre la responsabilitat que tots tenim per aconseguir viure en un món millor. Els valors, la mirada crítica, la imaginació, el respecte, la tendresa, l'esperança, l'amor, són regals que podem oferir, entre tots, als més petits perquè el futur a la Terra sigui possible. Això o ens haurem de buscar un altre planeta i les alternatives potser no són del tot engrescadores. Val més continuar mirant de lluny els nostres companys del sistema solar i gaudir de la seva bellesa. Per això acabarem el programa d'avui amb aquest Mercuri, el missatger alat de la suite Els planetes, de Gustav Holst. Us hi hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per començar un nou espai dedicat a les músiques del món, aquestes cordes de l'ukelele imaginàries que ens acompanyen doncs, a aquesta hora. I avui el programa podria portar un títol com ara World Music Cambrística, perquè seguim atents a les propostes basades en l'arrel de diferents parts del món, però en aquest cas amb formacions més aviat petites, de pocs membres i amb instruments que sovint podríem associar a la música de cambra, com ara un violoncel, doncs per posar només un exemple d'element sonor. Doncs avui ens ve de gust començar amb el treball molt recent de la clarinetista, cantant i compositora Carola Ortiz, un àlbum titulat Enllà, on posa música a diversos poemes de Darío Olaortua. I ho fa al costat de Bartolomeo Barenghi a la guitarra i Sandrine Robillard al violoncel.

Foc, així es titula aquesta peça de l'àlbum publicat recentment de Carola Ortiz, en aquest cas Vestit de Tango. Una mostra d'aquesta world music cambrística, ho podríem dir així, que seria el fil conductor d'avui. Un fil que uneix aquest començament amb una altra proposta amb el so de violoncel. Qui el domina molt bé en totes les seves variants estilístiques i traient-ne, diguem-ho així, diferents tessitures, és el músic francès resident a l'estat espanyol, Mathieu Saglio. Una música de proximitat i, en aquest cas, amb la veu de la gran Natacha Atlas.

La veu de Natasha Atlas la sentíem, encara que discretament, aquesta artista i icona belga-egípcia de la World Music, al costat del violoncel de Mathieu Saglio. En sentirem més de violoncels al programa d'avui, però ara ens ve de gust tastar una guitarra. I quin tast, perquè hem escollit el talent d'Alejandro Hurtado, guitarrista que ja fa molts anys que acapara atenció de públic i de crítica. Un músic que domina tant la faceta clàssica com la flamenca, i al final d'aquesta peça fins i tot sentirem les castanyoles d'Immaculada Salomón.

Un dels adjectius segurament que sovint van associats a la música d'Elisabet Raspall és mediterrània i així hem procurat reflectir-ho escollint aquesta peça que acabem d'escoltar, que ens porta directament a una platja, Cala Tuén, formant part del disc Aleteia, que signa la pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú. Una altra sonoritat, si ho podem dir així, cambrística, que completen músics com Pep Izquierdo a la viola o Gilbert Bernadó al violoncel. Ara creuem el mar per anar a parar a un lloc tan gran i tan prolífic com és l'Argentina i repasquem aquí el talent de Carlos Aguirre, pianista, compositor, de fet multiinstrumentista, conegut força pel públic de casa nostra, i que aquí sentirem acompanyat de Juan Quintero i André Mehmari, en un disc on, de fet, tots interactuen amb diversos instruments. Una peça d'aires brasilers com aquesta, Chorinho da Cantareira.

Carlos Aguirre i companyia, una incursió a la música d'arrel llatinoamericana empaltada de tints de jazz i de música contemporània. I en aquesta fórmula, si a l'arrel llatinoamericana la substituïm per llegat balcànic, per exemple, doncs en sortiria la fórmula dels polonesos Kroke, un grup a qui fa anys que el seguim la pista. Un trio brillant que sona així, per exemple, amb aquest Little Something.

Hem continuat amb la proposta d'Oriol Marés i Talal Fayad, català i sirià, respectivament, clarinet i llaüt àrab, també respectivament, com a nucli d'una formació que ens acosta a un mediterrani contemporani, però que mira molt el llegat dels avantpassats. És un pas més en aquest recorregut per una world music cambrística particular, així ens agrada definir-ho, i si més no,

I ara les essències del tango han tornat a treure el nas i de nou hem sentit una peça amb el violoncel·lista Mathieu Saglio com a protagonista. Encara ens queden uns minuts de música i amb això acabarem el recorregut d'avui, amb la revisió de tot un clàssic de la música d'arrel portuguesa, un tema que, de fet, no para de seduir músics de diverses generacions. És el famós Barco Negro, que ara mateix sentirem de la mà de Julio Resende i Bruno Chaveiro, piano i guitarra portuguesa, una combinació que realment ens ha cridat l'atenció i que volem compartir amb vosaltres per acomiadar-nos. Els habituals de sempre, Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Un plaer acompanyar-vos, com sempre, i esperant ja que ens retrobem ben aviat. Cuideu-vos i que la música us segueixi acompanyant i, sobretot, inspirant.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts del Festival de Música de Cambra Mids Morim que se celebra cada mes de gener a Basilea, un festival amb una qualitat extraordinària que anem degustant durant aquests dies als concerts de Catalunya Música. Avui amb un concert que porta per títol Intersecció a Viena, un concert amb música d'un autor que hi va morir a Viena l'any 1994, Roman Haubenstock Ramati. Sentirem música d'Erich Wolfgang Korngold, que a Viena hi va fer estudis i va conèixer, entre altres, Mahler, Zemlinsky o Richard Strauss. I finalment el concert s'acabarà amb el vienès Arnold Schönberg i l'Oda a Napoleó Bonaparte. Aquest és el concert d'avui amb el quartet Gringols, que sentirem des d'ara mateix des de la gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del gener del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb un compositor que va néixer en una família jueva l'any 1919 a Cracòvia. Una família que, fugint dels nazis, va anar a parar a la Unió Soviètica, on a Roman Haubenstock se'l va acusar d'espionatge. Va acabar tornant a Polònia i va morir a Viena l'any 1994. D'ell el que sentirem és el segon quartet de corda, un quartet in memoriam Christel Zimmerl. Era una ballarina del ballet de l'òpera de Viena que va morir de càncer molt jove als 36 anys l'any 1994. 76. Doncs aquest és el quartet amb el que comença aquest concert d'avui, aquest concert que ens reuneix a Viena amb els tres compositors, Haubenstock, Korngold i Schönberg. De moment ens aturem en la música de Roman Haubenstock, que és la cara i interpreta el quartet Gringolds.

Música d'un compositor nascut a Cracòvia l'any 1919 i que va morir a Viena l'any 1994, Roman Haubenstock Ramati, d'ascendència jueva i de quin hem sentit el segon quartet de corda, In Memoriam Christel Zimmerl, la ballarina del ballet de l'òpera de Viena que va morir amb només 36 anys l'any 1976. Aquest quartet l'ha interpretat el quartet Gringols, que és el que sentim avui en aquest concert que forma part del Festival de Música de Cambra Mizmorim, el festival que se celebra cada any al gener a Basilea. Un concert que avui d'una manera o d'una altra ens fa passar per Viena, ara amb Roman Haubenstock i a continuació amb Erich Wolfgang Korngold, de qui en sentirem cinc líder compostos ja als Estats Units, però fets per aquest compositor que a Viena hi va passar una bona temporada quan era jovenet. Korngold havia nascut també en una família jueva a Brno, la ciutat morava de Janáček. Korngold va néixer l'any 1897, l'any en què va morir Johannes Brahms. Per tant, quan Korngold va arribar a Viena hi havia un relleu generacional d'aquells compositors que havien ocupat la part central del segle XIX. Korngold era un nen prodigi que quan hi va arribar a Viena va deixar admirats Mahler, Zemlinsky o Richard Strauss. Tots estaven meravellats per les aptituds de Korngold, que, com tants altres compositors, va acabar marxant als Estats Units. Ell allí va fer molta música per a Hollywood. De fet, es diu que va ser un dels creadors del so de Hollywood. Doncs allí, als Estats Units, va escriure aquests cinc líder l'any 1947. Són els líder opus 38 que ara hi interpreta la mezzosoprano Silke Geng amb el pianista italià Marco Cilironi.

Música d'Erich Wolfgang Korngold amb sentit el 5 líder opus 38 compostos l'any 1947 i que ha interpretat la mezzosoprano Silke Geng amb el pianista italià Marco Cilironi. Tot això des del concert que us oferim avui i que forma part del Festival de Música de Cambra Mitz Morim, un festival que posa en valor la música jueva. Hem començat el concert amb Roman Haubenstock, nascut en una família jueva l'any 1919. Ara hem continuat amb Korngold, que també ho era d'ascendència jueva i havia nascut a Brno l'any 1897, va morir als Estats Units l'any 1957, i a continuació el que sentirem és música d'Arnold Schönberg, un compositor de qui ara us n'oferim una de les obres que va compondre durant la Segona Guerra Mundial, una obra per a narrador, quartet de corda i piano, una obra composta com a protesta contra el totalitarisme. És l'Oda a Napoleó Bonaparte, l'opus 41 de Schönberg, una obra feta a partir del text que l'anglès Lord Byron va escriure l'any 1814 després de l'abdicació de Napoleó a Fontainebleau. D'aquesta obra n'hi ha dues versions, una per a orquestra i una altra per a quartet. És com un cant contra la tirania per part de Schönberg. És com mostrar altre cop el compromís amb la causa jueva, cosa que ja havia aparegut en obres com l'Escala de Jacob, Moisés i Aaron, Kol Nidrei, o després de la guerra, en el moment en què va escriure Un supervivent a Varsovia. Ara és l'hora de sentir aquesta oda a Napoleó Bonaparte, l'opus 41 d'Arnold Schönberg, en versió del quartet Gringolds, Anton Gerzenberg, piano, i Ruben Drol, narrador.

The last.

0: Aquesta era l'Oda a Napoleó Bonaparte de l'opus 41 d'Arnold Schoenberg, que hem sentit en versió del quartet Gringols, Arnold Katzenberg, piano, i Ruben Drol, narrador. Els intèrprets d'aquesta obra que Schoenberg va compondre l'any 1942 en plena Segona Guerra Mundial, una obra de protesta contra el totalitarisme, una obra feta a partir d'un text que Lord Byron va escriure l'any 1814 després de l'abdicació de Napoleó a Fontainebleau. Aquesta obra és la que posa el punt final al concert d'avui, un concert que portava per títol Intersecció a Viena, i de fet hem sentit tot de compositors que ja han passat en algun moment o altre per la capital austríaca, compositors tots d'ascendència jueva. Hem començat amb Roman Haubenstock Ramati, nascut a Cracòvia l'any 1919 i que hi va morir a Viena l'any 1944. D'ell n'hem sentit el segon quartet de corda. A continuació ha arribat la música d'Erich Wolfgang Korngold, que va néixer a Moràvia, però que va passar uns quants anys de la seva joventut a Viena, on hi va coincidir amb Mahler, Zemlinsky o Richard Strauss. De Korngold n'hem sentit Singlieder, opus 38, i finalment ha arribat el torn del vienès Arnold Schoenberg i aquesta oda a Napoleó Bonaparte, que posa el punt final a aquest concert que va fer el quartet Gringolds al Festival de Música de Cambra Mits Morim. És un festival de música suís dedicat a la música d'arrels jueves, música que avui ens ha fet passar d'una manera o d'una altra per Viena. Amb el quartet Gringols, que és un quartet fundat el 2008 pel rus Ilya Gringols. L'altra violinista del quartet, Anahit Kurtikyan, és armènia, la viola Silvia Simionescu és romanesa i finalment el violoncel Claudius Hermann és alemany. Són els integrants d'aquest quartet de corda amb seu a Zuric que avui hem sentit des de la gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del gener del 2025, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert de moment, Albert Roussel i la Simfonia número 4 en la major opus 53, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica del Quebec sota la direcció de Pascal Verrault.

Aquesta era la sinfonia número 4 en la major opus 53 d'Albert Roussel en versió de l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Verrot. Després de Roussel, encara Johannes Brahms, el trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor opus 114, que ara hi interpreten Peter Schmidt, clarinet, Teodora Miteva, violoncel i

0: Aquest era el trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor opus 114 de Johannes Brahms en versió de Peter Schmidt, clarinet, Teodora Miteva, violoncel i Madoka Inui, piano.
1: Catalunya Música.
0: Després de Brahms, encara més música, en aquest cas Handel i l'anthem Zadok the Priest. La versió és a càrrec de The Sixteen i dirigeix Harry Christophers.

Aquest era l'anthem Zadok the Priest de Georg Friedrich Händel en versió de The Sixteen sota la direcció de Harry Christophers.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
1: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, ja hi tornem a ser. Comencem ara i aquí una nova edició del Taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Per avui us hem preparat tres grans temes. Començarem fixant-nos en Santa Cecília i en la presència d'aquesta santa al Museu de la Música de Barcelona. Ho descobrirem de la mà de la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del museu. Més endavant us proposaré d'escoltar una conversa amb en Lito Iglesias, violoncel·lista, professor de violoncel i actualment director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Amb en Lito recordarem una escena emblemàtica de la pel·lícula El silenci abans de Bach, de Pere Portabella, en la qual hi participaven una vintena de violoncel·listes. I acabarem amb el Xavier Pagès Corella i la seva secció Enfilalls, que aquesta vegada vol dedicar a uns instruments dissenyats fa més de 100 anys per l'artista i músic Luigi Russolo. A grans trets, aquest seria el contingut del taller del Lutier número 401, que comencem ara mateix.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

El taller d'avui l'hem començat amb la música de Claude Debussy i la seva arabesca número 1, una peça escrita originàriament per a piano que nosaltres hem sentit arranjada per a quartet de guitarres. Els intèrprets eren el Mellon Guitar Quartet, un conjunt creat l'any 2015, i l'arranjament era de George Talton, un dels guitarristes d'aquest grup. Si voleu veure el vídeo d'on hem extret aquesta música amb la qual avui hem començat el programa, només cal que aneu a un cercador d'internet i poseu músiques per començar el taller.

0: Si hem de fer cas dels poetes i historiadors, Florència va ser la primera ciutat d'Europa a conrear la música. Dante, poeta florentí que va néixer el 1265, parla de l'orgue i del llaüt com a instruments molt coneguts en el seu temps i lloa el geni de Casella, el seu amic músic, en el segon dels cants del Purgatori.
1: Charles Burney, viatge musical per França i Itàlia al segle XVIII.
2: Caixa de ressonància, amb Marisa Ruiz Magaldi.
3: Marisa, bon dia, bona hora.
4: Molt bon dia.
3: Obrim la caixa de ressonància i avui, ves per on, hi trobem una santa.
4: Hi trobem Santa Cecília, que és la patrona de la música i dels músics.
3: I del Museu de la Música, no?, una mica?
4: Gairebé, sí, sí.
3: Teniu moltes coses relacionades amb Santa Cecília aquí al museu?
4: Doncs moltes no, però les poques que tenim són d'allò més interessants. Comencem amb un orgue.
3: Mira.
4: És l'orgue Buscà. És un orgue que podeu veure exposat a la sala de teclats del Museu de la Música, al costat del Pérez Molero. I és un orgue que prové de l'antic convent de Santa Caterina, de Barcelona. I el constructor, suposem, és a dir, atribuïm la construcció d'aquest orgue a Josep Buscà i Serinyena, que és l'iniciador d'una saga d'organers que estan actius principalment a Barcelona i a Girona entre els segles XVII i XVIII. Va començar treballant en la construcció de diversos orgues, com el de Cadaqués o el de Sant Domènec de Girona, a finals del segle XVII, i també es va dedicar a la restauració. Va treballar sobre una multitud d'orgues, tant a Barcelona com a fora, a Montblanc, a Solsona, a Camprodon, a Igualada, a Montserrat, a Poblet, en fi, que va recórrer tot el país construint i restaurant orgues. Els seus fills també van dedicar-se a aquest ofici, a l'insigne ofici d'organer, i un dels seus orgues més bonics, per tota la policromia que té i tota la decoració, és aquest orgue Buscà. És aquest orgue el que anomenem sempre pel cognom de qui el va construir.
3: Abans de parlar una mica de les característiques d'aquest instrument, deixa'm dir que Santa Cecília tocava l'orgue.
4: Així és d'aquesta manera que la trobem molt sovint, en la majoria dels casos, representada. Diuen per això alguns experts que aquesta representació prové d'un error de traducció, que en comptes de traduir per cant es traduïa per orgue. I aquí va haver-hi una petita confusió, però com tants errors afortunats, ha perdurat durant segles i la representació més clàssica de Santa Cecília és amb un instrument de teclat.
3: Tornem, doncs, a aquest orgue Buscà. D'entrada és a la sala dels orgues que dieu aquí en el museu, que és l'espai gran del museu,
4: sí,
3: no?
4: Sí, és allà on fem concerts, on fem activitats, on hi ha uns quants instruments de primeríssima categoria, com el Pérez Molero, l'orgue, el clavicèmbal Balzel, el claviorgue de Hausleib, i el Buscà està també situat en aquesta sala. És un instrument molt ben decorat, el moble és de fusta i està completament policromat, completament. La majoria dels motius són florals, vegetals, estilitzacions vegetals, que se'n diu. I a l'interior de les portes, perquè és com un armari, no?, la part de dalt, els tubs, sempre sovint estan tapats per uns porticons. En aquest cas, en l'interior d'aquestes portes tenim representats uns angelets, alguns amb un ram de flors a la mà, i dos retrats, el retrat de Santa Caterina i el retrat de

Santa Cecília. Curiosament, aquesta pintura de les santes no està policromada com si ho està tota la resta del porticó i tota la resta de l'orgue. El que veiem també als voltants són aquestes estilitzacions vegetals

0: aconseguit restaurar-lo per a ús musical, però sí que hem aconseguit extreure en una sèrie de sons i reproduir-los virtualment en un teclat que en diem l'electròfon híbrid, que és un projecte del qual ja hem parlat i que es pot tocar mitjançant un teclat interactiu que està també allà al costat, a la sala de teclats.
1: Podem situar-lo pel que fa als anys? De quina època és?
0: És de, com a molt, principis del 18. No està molt clar, no tenim dades d'una construcció exacta, però sí que buscava morir el 1733 i va estar actiu pràcticament fins al final de la seva vida. Per tant, podem afirmar que és de principis del segle XVIII.
1: Per tant, podem dir que és un orgue barroc.
0: Sí, així és. Té un teclat que no és un teclat partit, així com el Pérez Molero té el teclat partit, que es diu, que segons el registre que posis només sona la meitat del teclat, en canvi l'orgue buscat té un teclat sencer. I la decoració és característica de l'època barroca, amb molta talla daurada, amb molt d'angelet, amb molta estilització vegetal, etc. Val la pena veure'l.
1: El fet que hagi arribat policromat el fa especial, no?, per vosaltres també, o sigui, un instrument amb tanta decoració de fa prop de 300 anys.
0: Sí. Abans d'exposar-lo, sí que va haver-hi un procés de revisió i restauració, en alguns casos, d'aquesta policromia, però tenim sort de poder dir que la majoria d'instruments que trobem a la sala de teclats estan en un estat bastant similar a l'original, incloent-hi el Pérez Molero, incloent-hi el clavicèmbal Zell, el clavicèmbal Fleischer o el claviorgue. Per tant, és una sala realment on brillen molt, molt aquests instruments.
1: Abans has fet referència a les dues santes que apareixen en aquest orgue, il·lustrades, Santa Cecília i Santa Caterina. És evident que siguin dues santes perquè el convent de Santa Caterina era un convent de monges.
0: Sí, així és. I és habitual trobar representacions iconogràfiques d'orgues vinculades en aquestes dues santes. Però, de fet, aquest orgue no va venir directament del convent de Santa Caterina cap aquí, com el Pérez Molero sí que va venir directament d'un convent. L'orgue Boscà va venir a través del fons dels museus d'art de Barcelona. I això ho situem als anys 40 del segle XX, més o menys cap allà al 43, després ja de la Guerra Civil. Aquest museu de la música, que avui podem veure aquí a l'edifici de l'Auditori, va tenir un embaràs molt llarg, un embaràs de dècades, fins que no va néixer, realment es va inaugurar l'any 46. Durant totes aquestes dècades, l'Ajuntament va anar acumulant instruments d'aquí i d'allà, a través de diverses entitats, de diversos organismes públics, que anaven canviant de nom abans i després de la guerra, etc., i que van dedicar-se a col·leccionar, a recol·lectar tots aquests instruments, sobretot de col·leccionistes privats. Aleshores, el fons dels Museus d'Art de Barcelona es va fer, diguem-ne, d'alguna manera, amb aquest orgue del convent de Santa Caterina, i aquest orgue va acabar a la col·lecció del Museu de la Música en una mena de distribució del patrimoni municipal entre els diferents museus que s'havien anat construint, muntant a partir dels anys 20, dels anys 30 i ja després de la guerra, als anys 40 i 50.
1: Bé, hem parlat d'aquest orgue que podeu veure si veniu al Museu de la Música de Barcelona, a la Sala dels Orgues, i aquest instrument. Però em sembla que portes alguna cosa més de Santa Cecília, oi?
0: Doncs sí, perquè no només d'instruments viu el Museu de la Música. Tenim una col·lecció magnífica de gairebé 500 peces d'art i objectes. Tenim un arxiu històric, tenim un fons sonor amb enregistraments antics de tota classe. I dintre d'aquesta col·lecció d'art i objectes que us esmento, hi ha un conjunt de gravats molt interessants, entre els quals hi ha un gravat dedicat 100% a Santa Cecília. És un gravat fet el 1702 per un gravador holandès, Jacques Coeleman, d'Anvers, sobre un original d'un pintor manierista que és Guido Reni. De fet, aquest gravat és molt semblant, tot i que l'orientació de la figura humana, de la figura de Santa Cecília, està invertida, en una pintura a l'oli atribuïda a Guido Reni que es conserva al Museu d'Art de Viena. Tant en la pintura com en el gravat que se'n deriva, la màrtir, o sigui Santa Cecília, està presentada com si fos una gran matrona romana, amb uns vestits molt elaborats, amb un pentinat de trenes, amb una postura molt de patrícia. És una pintura molt bonica. Ella mira el pintor, que és una cosa que no és massa habitual, i té les mans repenjades sobre un instrument de teclat. És difícil identificar-lo com a orgue o clavicèmbal o quin tipus de teclat és, però sí que és molt clarament un instrument de teclat.
1: Aquesta seria la primera de les dues il·lustracions que ens vols comentar.
0: Sí.
1: Les podran veure al web del

0: museu, oi?
1: Així és, el catàleg en línia, si aneu al web del museu, són molt fàcils de trobar. Poseu Santa Cecília al cercador i segur que us sortirà. La segona és un altre gravat, fet pel gravador francès Paul Allais, a mitjans del segle XIX, basat en una pintura, perquè això és el que feien els gravadors, eh? Gravar sobre un model que és una pintura ja preexistent. La pintura és del pintor belga Edouard Amman i que aquest pintor es va dedicar bàsicament al que en deien pintura de gènere. És a dir, quadres molt ajustats a una expectativa determinada, a una situació determinada, a un fet determinat. Sigui la música, sigui la pintura, sigui el teatre, no? Aquest tipus de pintura. El gravat en qüestió i la pintura es diuen els grans mestres de la música. Té un punt surrealista, perquè totes les persones que hi surten representades és impossible que apareguessin en la mateixa imatge, perquè no van coexistir en cap moment. I trobem a Johann Sebastian Bach, hi trobem a Ludwig van Beethoven, hi trobem tota una sèrie de personatges, alguns amb instruments.
0: És com una galeria de músics cèlebres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és com una galeria de músics cèlebres, però que no té cap sentit en si com a imatge ni com a representació. És una mena de totum revolutum. I al mig, al centre, dues figures femenines. Assumim que una és Santa Cecília, perquè ens sembla el més lògic, i que l'altra és la musa Euterpe, que és la musa que inspira la música i que va donar nom a tantes societats corals de l'època de Clavé, etcètera, no? Llavors, Santa Cecília, suposem, i la musa Euterpe, suposem, també van abillades com dues patrícies romanes, no? Amb unes túniques i uns plecs, una cosa molt ostentosa, mantells cenyits davant del pit, i sí que la figura que suposem que és Santa Cecília sosté un orgue portàtil i eleva els ulls al cel, que això també és una representació típica de Santa Cecília, que aixequi la vista al cel. Que és la llegenda de Santa Cecília, una de les coses que explica és això, que mentre anava cap a la casa del seu futur espòs va aixecar els ulls al cel, no? I és una representació bastant habitual. I l'altra, Euterpe, sosté una flauta, porta una túnica clàssica i el tors nu. Suposem que també que és un referent a l'antiguitat grecollatina, que era un gran ideal també de determinades èpoques, al segle XVIII i el XIX.
0: Realment és un gravat molt curiós.
1: Molt curiós. I és encara més curiós quan intentem investigar d'on el vam treure, perquè ni un ni l'altre no sabem com vam arribar fins aquí. Sí que sabem que va haver-hi una compra massiva de gravats, o sigui, van comprar molts gravats de cop, entre l'any 1945 i l'any 1961. El gravat de les dues, Euterpe i Santa Cecília, amb Bach i Beethoven pel mig, aquest sí que sabem que el vam comprar el 1945, d'aquí sí que tenim un document, però no sabem aquí. Hi ha uns quants misteris en aquesta col·lecció que encara...
0: I que van sortint en aquesta secció.
1: Estan pendents, pendents de resoldre. I per acabar, una pintura a l'oli molt tenebrosa, molt pròpia, amb una estètica molt pròpia del barroc, amb molts clarobscurs, en la que trobem Santa Cecília un altre cop, asseguda a l'orgue, i és una representació molt diferent. L'acompanyen un parell d'instrumentistes, un violone, és a dir, una viola molt gran, i un violí, que estan al seu costat, però transmet una imatge molt diferent. Transmet una imatge d'una Santa Cecília que té la mirada perduda. Sembla que estigui una mena de trànsit i les altres figures també tenen una expressió com retorçada, no? Això és, bueno, és art barroc en estat pur.
0: Sí, sí.
1: Són molt diverses maneres de representar una mateixa història, no? I això és el que és molt interessant de l'art, perquè ens ensenya moltes mirades, moltes aproximacions a una mateixa història.
0: Quin sabem de l'autor d'aquesta pintura?
1: Res de res. Com tampoc sabem d'on va venir. No sabem ni la forma d'ingrés, que és si és donació, compra, etc., ni la font, que és qui t'ho ha procurat. L'únic que tenim és un document, una fitxa, que a més posa provisional, de 1992. Per tant, sabem que el 92 això ja era aquí. No sabem res més.
0: Recordem com ho poden fer aquells que ens escolten per poder accedir a aquestes imatges que ens has comentat, per veure-les?
1: Molt senzill. Web del museu, col·leccions en línia, objectes i obres d'art, o directament poseu al cercador Santa Cecília i allà ho trobareu.
0: Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes obres d'art vinculades a Santa Cecília que teniu aquí en el museu i també l'orgue Buscar, i fins aviat.
1: Fins aviat, gràcies.

La música de Händel ha il·lustrat musicalment aquesta secció de la caixa de ressonància dedicada a Santa Cecília. Sentíem l'obertura de l'Oda per al dia de Santa Cecília, de Georg Friedrich Händel, en versió del conjunt The English Concert, dirigit per Trevor.

0: Què és millor, l'explicació quan tu dones classes o l'exemple musical? Jo dic, l'exemple musical i després l'explicació. Un nen de 10 anys o 12 anys li pots explicar coses tècniques que ell no entendrà, però si té una bona oïda, ell es anirà impregnant dels seus exemples musicals. I a vegades acabarà tocant o acabarà afinant en funció dels exemples musicals que tu li donis. I en superior i en grau mig igual. Tu li pots dir, mira, això hauria de ser una mica timbrat una mica més obert, o aquest fraseig estira-lo una mica més. Però clar, després de dir-li això, tu li has de trobar aquest fraseig.
1: lutier@catmusica.cat El silenci abans de Bach és una pel·lícula dirigida per Pere Bortabella que es va estrenar l'any 2007. Es tracta d'un gran homenatge a la música i la figura de Johann Sebastian Bach que reivindica la vigència i la presència d'aquest músic als nostres dies. Una de les escenes més recordades d'aquest film tenia lloc al metro de Barcelona. Allà hi sonava la música de Bach tocada per una vintena de violoncel·listes. Concretament, interpretaven el preludi de la primera suite per a violoncel sol del compositor barroc alemany. Doncs bé, ara fa uns dies, Lito Iglesias, violoncel·lista, professor de violoncel i actualment director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, recordava aquesta escena, concretament, i la seva participació en aquesta pel·lícula, ja que va ser ell un dels intèrprets d'aquest moment i també l'encarregat de preparar musicalment aquest fragment de la pel·lícula. Hola, Lito.
2: Hola, bon dia.
1: Parlem d'una escena, jo crec que icònica, del que és el cinema a casa nostra, que és El silenci abans de Bach, la pel·lícula de Pere Bortabella, i aquella fantàstica escena enregistrada amb un grup de violoncels al metro de Barcelona. Tu hi eres perquè tu, en certa manera, et vas encarregar de la part musical d'aquell moment, no?, de la pel·lícula.
2: Exactament. Va ser una experiència realment superenriquidora i que guardo un record molt bo, tant del Pere Bortabella. Recordo perfectament la primera cita. Ell tenia claríssim el que volia fer. Volia fer exactament això, una escena amb 20 violoncels dins del metro de Barcelona tocant la primera suite de Bach. I bé, el repte era, i com ho fem això? I per això vaig rebre molta il·lusió l'encàrrec aquest de seleccionar els cel·listes interprofessionals i alumnes avançats. Fins i tot vaig triar el tipus de metro, vull dir que una de les qüestions tècniques que havíem de resoldre és que ens hauríem de seure. I en aquell moment aquest era dels primers prototips d'aquests que tenien els bancs laterals. No havia lloc per ser gent al mig, no? I permetia d'alguna forma realment que estiguéssim sense cadires addicionals dins del metro.
1: Per tant, tu vas preparar també tots aquests violoncel·listes, vau estar assajant i després va arribar el moment de filmar-ho en unes hores en què no hi hagués gent, no?
2: Exactament. Això entraven com a les 2 de la matinada i van sortir a les 5 de la matinada. Perquè és com passa sempre en el cinema, ens ho expliquen, però quan ho vius, veiem una toma, però per cada toma hi ha 20 passes o no sé quants es van fer. I realment, a nivell tècnic d'imatge, això va ser un virtuosisme del càmera, perquè anava passant a pes la càmera i nosaltres estàvem en moviment. Vull dir que hi ha un risc de caiguda. I portava una persona aguantant d'ell perquè no caigués i bueno, ho fa amb una sutilesa que quan veus la pel·lícula no penses que algú pugui portar aquesta càmera. No? Hi ha molts elements, com un altre repte era interpretar una suite, el preludi de la primera suite, amb 20 violoncels alhora, en un espai realment que acústicament no ens ajudava. I per això vam acordar primer quin tipus d'arcs faríem, perquè ja sabeu que la interpretació de Bach, en concret amb el violoncel, té molts criteris, des d'històrics, des de tradicionals, de tot tipus, i bé, quedaria molt estrany que cadascú fes un arc diferent a nivell de coreografia. I es va acordar una coreografia d'arcs més lligats, no tan, una versió tan històrica, per afavorir aquesta coordinació. I sí que van fer una pregravació, però el que se sent és directe, superposat a una pregravació, perquè era l'única referència que teníem per com portem el tempo, no? I m'agradaria afegir que d'aquesta primera reunió amb el Pere Portavella, i clar, això si no ho dius no, ningú ho pensa, és que ell el que demanava que fos la música de Bach la que portés al metro. O sea, l'energia del moviment del metro per ell era aquesta música. I clar, quan t'ho diu, ja penses quina versió has de fer, quin tempo, quina... I està pensada precisament amb aquesta imatge de que és la música la que porta el tempo. Una altra idea que tenia molt clara, sabeu que intercala escenes històriques, tant de Bach com de Mendelssohn, que en el moment de que va recuperar les seves partitures allà a Leipzig, i moments del segle XX. Si torneu a veure la pel·lícula, el que és un leitmotiv en totes les escenes del segle XX és que sempre sona la música barrejada amb sons del segle XX. Les màquines, sorolls, tot tipus de soroll, que clar, com que estem habituats, no ens donem compte, no? Però després veus la pel·lícula, és veritat. I en aquesta escena el soroll, evidentment, era el soroll del metro, que jugava amb la música de Bach, no?
1: És com si formés part de la música.
2: Exactament. O sigui, el seu missatge era aquest, que Bach traspassa diferents segles i juga amb els sons de cada època, no? I els sons del segle XX, ens agradi o no ens agradi, passen per les màquines, no?
1: Quantes vegades vau gravar aquesta escena, recordes?
2: Mínim 10-15 vegades. Hi va haver diferents versions. Hi ha unes que es prenien des de fora. També la sortida de tots els músics. L'escena acaba d'una forma molt, molt màgica, que tothom en silenci s'obren les portes, sortim i tal. Doncs bé, vam sortir del metro moltes, moltes vegades, no? I clar, cada toma m'imagino que això sí que no vaig participar amb la tria de les tomes, que bé, que era molt diferent pel motiu de la càmera i com es bellugava al mig dels violoncels, perquè hem de recordar que havia sempre una barra enmig, aquella que ens agafem quan es mou molt, que havia d'anar evitant, i això fa un moviment molt, molt bonic, que bueno, és molt coreogràfic també, no?
1: Finalment es va estrenar la pel·lícula. Evidentment, tots els que hi vau participar la vau veure. Què et deien els altres violoncel·listes? Una mica com us vau quedar quan us vau veure a la gran pantalla?
2: Home, una gran sorpresa, és un regal per tots nosaltres. Jo vull dir que són de les coses que veiem que per la qualitat de la pel·lícula quedaran, evidentment. I tinc una petita anècdota també. I això ja fa uns quants anys. I fa poc recordo una classe en la que estàvem fent el Bach. Ah, mira, no sé si coneixes aquesta escena. I li deia al meu alumne, a veure si coneixes algú. I van passant tots els xelos i no va conèixer ningú, inclús jo. O sigui que això vol dir que sí, que han passat anys, no? I quan li deia, ah, eres aquest? Pues sí, era aquest. Jo amb les meves melenes fosques, ara el cabell blanc i tal, doncs sí. O sigui, és realment un regal. Un regal, sí, sí.
1: I ara dèiem també que és una pel·lícula que aguanta perfectament el pas del temps.
2: Sí, sí. Sí, sí, una estètica en el seu moment potser semblava massa, massa estoica, massa austera, això, sí, sí. Però és d'una contundència cada escena i, a més, tal com es van succeint. Perquè té aquesta virtut que, per una part, és una pel·lícula lenta, o sigui, per reflexionar, per gaudir, i per altra, passen moltíssimes coses. Quan fas el repàs, ui, ens ha fet un viatge aquí, imatges. Una altra persona clau amb aquesta pel·lícula era el Carles Santos. Carles Santos estava en la producció de coordinació musical. Recordo que un dels personatges era la seva famosa pianola mòbil, que havia un espectacle, era impressionant aquella pianola. I ell era un gran col·laborador del Pere Portavella. Té pel·lícules realment històriques i super innovadores i des de sempre han fet un tàndem impressionant. I és part també de la idea.
1: De fet, aquesta pianola en vam parlar en el seu moment amb la persona que la va construir, que és el Xavier García Plaja, que és un tècnic especialista en pianoles, i ens explicava precisament això, no? Que aquesta vinculació amb el Santos, perquè el Santos, tots aquests instruments mecànics li encantaven, per tant era lògic que tard o d'hora apareguessin a la gran pantalla, en el cas del seu amic Pere Portabella. No?
2: Sí, sí, sí. Convertia, els hi donava vida, vida humana. Vull dir que era com un personatge fantàstic, que és músic i instrument alhora, no? Recordo els espectacles en els que ballaven amb la pianola, no? És un dels personatges, precisament, de la pel·lícula, també.
1: Lito Iglesias, moltes gràcies per compartir amb nosaltres els teus records del Silenci abans de Bach, d'aquella mítica escena dels violoncel·listes fent aquella suite de Bach al preludi, de la suite número 1, i, en fi, moltes gràcies per compartir-ho.
2: Doncs gràcies a tu, perquè realment un record molt bonic.

0: La banda és aquest tros de tela que tots veiem al mig del cos i que ara ho atribuïm, per exemple, a concursos i tal, no? Que porten una banda. Fins i tot els batlles o les alcaldesses porten també un tros de banda. I aquest tros de tela era molt significatiu en l'edat mitjana, perquè en els camps de batalla aquells que els veies amb un tros de tela és perquè eren músics. No portaven una arma, portaven un instrument amb el qual enviaven ordres d'organització estratègica.
1: Enfilalls amb Xavier Pagès Corella.
2: Xavier, bon dia, bona hora.
3: Bon dia a tots.
2: Bé, avui ens portes un enfilall de música futurista. Com ho hem de veure, això?
3: És música del passat futurista. És

0: Això de posar-li futurista a la música caduca molt ràpid.
1: Clar, és com allò de música contemporània, no?
0: Sí, sí, de seguida caduca, no s'ha d'anar en compte. Orquestra del segle XX, ja, però que si li poses el nom al 1990 ja es veu que d'aquí poc se't caducarà el nom. No? El futurisme li passa una mica això, és un corrent que va aparèixer a principis del segle XX, per tant, ara ja gaire futurista no és, però en aquell moment naturalment ho era.
1: Per què ens portes aquest tema?
0: Perquè resulta que d'aquest corrent del futurisme, que ara explicarem una miqueta què era, doncs en van sortir uns instruments extraordinaris i molt curiosos. I llavors doncs, anem estirant una mica el fil i anem veient com van aparèixer aquests instruments.
1: Vinga, doncs d'entrada hem de parlar d'un personatge important en tota aquesta història, que és Marinetti, no?
0: Sí, el Filippo Tommaso Marinetti, el dic perquè és un nom molt musical, té dobles lletres a totes les paraules i m'encanta aquest nom. Doncs és un, diguéssim, un ideòleg, podríem dir, que va establir les bases del que era el futurisme. I el futurisme, senzillament, dit de manera simple, el que va fer va ser posar en primer pla, podríem dir, del que era l'art, tot el que eren sorolls i coses relacionades amb les fàbriques, els cotxes, els avions, els motors, la velocitat. És a dir, són gent que pensa que estava en plena explosió de lo que era la revolució industrial i estaven fascinats per tot. Igual que ara estem fascinats, o fa uns anys estaven fascinats per l'aparició d'internet i ara de la intel·ligència artificial, en aquell moment estaven fascinats doncs, per això, per els motors i l'electricitat.
1: Les màquines, no?
0: Les màquines. I clar, ells no havien, clar, sempre s'havien anat a cavall, no? Jo què sé, a 30 per hora, no sé quina velocitat andaven els cavalls, però amb carro, no? I de sobte podies anar a 60 o 70 per hora, era una revolució, no? I per tant, la velocitat, la bellesa de la velocitat, deien ells fins i tot, no? Havien arribat a afirmar coses com que un cotxe de carreres era més bonic que una estàtua grega, no? Bé, doncs dins de tot aquest context van aparèixer els músics que es van afegir al corrent futurista, i aquí sí, ara anem a parlar de Luigi Russolo. El Luigi Russolo va fer un manifest semblant al que havien fet els futuristes en l'àmbit més general i va fer un manifest doncs, reivindicant que això dels instruments clàssics eren molt, estaven molt gastats, podríem dir, no? Eren molt avorrits, que només feien notes i que ell el que volia sentir sorolls en els concerts i que el més semblant a un soroll era un cop de plat, no? Doncs jo vull sentir un motor en un concert i poder fer música amb motors, amb sirenes de fàbrica i amb sorolls quotidians, no? I posar-los en una sala de concerts. I aquest és el principi bàsic del futurisme musical. Ell va escriure una carta a un amic seu i li va explicar tot això i va establir les bases d'aquest futurisme musical. Més tard ho va publicar i ho va fer públic, però mentrestant no es va arribar a fer pública aquesta carta, va començar a investigar com podia convertir en realitat totes aquestes imaginacions que ell tenia. Què se li va ocórrer? Junt amb un altre amic seu van decidir construir uns nous instruments que reproduirien tots els sons que ells sentien a les fàbriques i que havia classificat molt metòdicament, no? Va fer una classificació, va fer unes columnes, va dir aquí van els xiulets, aquí van els crits, aquí van els sorolls roncs, aquí van, etcètera, motors, etcètera. I en base a aquesta classificació va començar a construir aquests instruments. Els va anomenar, atenció, intona rumori. Traduït literalment, vol dir els entonadors de sorolls. I els hi va posar uns noms que, diguéssim, estaven relacionats amb el tipus de so que feien, no? Per exemple, a alguns els hi va dir sibilatori, que eren els que feien xiulets, als altres hi van dir estropitxatori, no sé exactament com es tradueix estropitxare, però ja sembla que alguna cosa d'espatllar alguna cosa, i ja
1: sí,
0: es veu
1: sí.
0: Aquí l'arrel la tenim en català o en castellà, si sembla molt, el roncatori, també, de sons ronc, etc.
1: O sigui, va crear famílies,
0: sí,
1: d'instruments.
0: Unes famílies d'instruments, fins a 27 instruments va arribar a crear diferents. Va començar amb 4 d'una manera més modesta, a la que va veure que es va engrescar i va arribar a fer-ne 27 amb els anys que s'hi va estar dedicant. Si busqueu una miqueta per internet i feu una mica de recerca, veureu ja fotografies d'aquests instruments. De fet, és l'únic que ha quedat dels instruments. És a dir, no tenim cap intona rumori original conservat. Només en tenim dibuixos, fotografies, els plànols que va fer ell per dissenyar-los i les explicacions que hagués pogut fer sobre els instruments. I, per tant, no sabem exactament com estaven construïts, però sí que han quedat reproduccions, o sigui, gravacions de com havien sonat, que després en parlarem.
1: Per tant, pel que expliques, era com una família de percussió.

0: En certa manera, avui en dia els podíem utilitzar com a instruments de percussió, es classificarien dins els instruments de percussió. Segurament els tocarien percussionistes, no? Però també s'ha de tenir en compte que en el seu moment es van tocar independentment, és a dir, fora de l'orquestra i dels altres instruments. Feia un concert que anaves en allí, t'asseies a la sala i senties el sintona rumori, doncs, amb tota tranquil·litat.
1: Sols.
0: Totalment sols, bueno, tota la família, clar, però perquè, a més, hem de pensar que el primer concert per aquests instruments es va fer el 1914, un any més tard d'haver escrit el manifest, i es va fer al Teatro del Verme de Milà. Clar, 1914, pensem que és un any després de l'estrena de la Consagració de la Primavera. Aquella època els hi va caure gros, perquè entre l'escàndol que va haver amb música simfònica, que ja va ser un escàndol, imagina't l'escàndol que hi va haver quan van entrar en una sala de concerts que probablement el dia anterior, no sé, dic que hi hauria qualsevol peça clàssica de Beethoven o del que sigui, i et trobes uns senyors amb unes caixes de fusta, perquè eren així els instruments, unes caixes de fusta amb un pavelló, que era una espècie de campana, com se sabeu, aquests gramòfons antics, sí. Doncs tenien una caixa de fusta, el gramòfon, i dins la caixa hi havia un mecanisme, unes molles, unes rodes dentades, que produïen sorolls, clar. Segurament hi devia anar molta curiositat al públic, però el que sortia d'aquests instruments era realment molt diferent al que s'estava sentint a les sales concerts de l'època, una cosa realment futurista.
1: Has parlat de Marinetti, Russolo, aquesta estrena a Milà, l'àmbit era italià?
0: Exactament, no només era italià l'àmbit en el sentit geogràfic, sinó que també tenim moltes connexions del futurisme amb el que era el feixisme de l'època. És a dir, que s'estava incubant tot el feixisme a Europa i el feixisme italià doncs, també estava relacionat amb aquest moviment. És a dir, que aquest moviment és un moviment una mica fosc, en el fons, era molt controvertit, sobretot des d'un punt de vista actual, no? Amb unes opinions políticament molt incorrectes. Entre altres coses, per exemple, que la guerra era una forma de fer neteja. És a dir, això ho deia en el manifest original del futurisme, el Marinetti. No? Musicalment no es parlava d'això, es parlaven d'altres coses, però sí que es deia que els museus eren una cosa passada de moda, que era un cementiri. És a dir, que volien realment trencar amb tot el que hi havia anteriorment.
1: A més, parles de 1914, que coincideix amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial.
0: Exactament. O sigui, es va produir, era una efervescència a tots nivells, a nivell polític, a nivell artístic, va ser un terrabastall a nivell mundial.
1: I què va passar? Es va perdre i mai més se'n va saber res?
0: Clar, hem de pensar que aquests instruments, deixant de banda l'interès que puguin tenir des d'un punt de vista
1: arqueològic,
0: sí, de musicològic també, tímbric, de tots els sons aquests, clar, hem de pensar que el més important en l'àmbit de l'art és el resultat artístic, la música que se'n fa. Quan no hi ha un compositor de primera fila utilitzant un instrument, normalment la música no és de primera fila. Val? Hi ha excepcions, algun compositor que potser no és de primera fila i que ha fet grans obres i que han quedat al repertori, però no és el normal. Llavors, en aquest cas, aquests instruments, la seva funció ha estat més inspiradora del que ha vingut després que no pas el que s'ha produït realment, no? Llavors, ha estat un, diguéssim, un punt de partida del que seria la música electrònica en els anys posteriors, la música concreta, també, que és la música enregistrada, no?, que queda fixada en una cinta, i tot això, tots els compositors que van conèixer aquest sintona rumori i tot aquest corrent futurista, es van inspirar en les seves idees per desenvolupar les seves, i és el que realment ha donat fruits al llarg de la història.
1: De fet, ara pensava en algunes obres que inclouen sorolls, Satí, Parat, no? el ballet, que inclou
0: sí,
1: cadenes i
0: cadenes,
1: sirenes.
0: Segurament també estava tot molt relacionat.
1: O John Cage, no?
0: Sí,
1: també.
0: John Cage, que va venir darrere. És a dir, tots aquests compositors
1: veuen d'aquí.
0: Veuen
1: no?
0: d'aquí totalment. És que, clar, moltes vegades la importància de les coses no és només, no?, en el resultat musical, sinó en el que provoquen, el resultat musical que acaben provocant amb els anys.
1: I què proposes com a audició?
0: Doncs us proposo un fragment d'una obra, la més representativa de Russolo, que es diu Il risveglio d'una città, és a dir, el despertar d'una ciutat. És molt curiosa aquesta obra perquè el que fa és descriure doncs, com es va despertar la ciutat, amb com els cotxes van apareixent, les sirenes de les fàbriques que van cridant la gent a treballar, i bé, és una obra relativament curta en la que es poden anar escoltant cadascun d'aquests intona rumori un per un, com van fent la imitació de tots aquests sons de la ciutat. És una obra una mica innocent, no?, en el sentit de que només el fet de sentir aquests instruments un per un doncs ja era suficient a l'època perquè fos interessant. Avui en dia, amb tot el que ha caigut durant tants anys, ens sembla molt simple i molt, molt conceptual. És una obra realment molt trencadora i en podem sentir un fragment. I la segona peça que us proposo és una obra que es diu Serenata per a intona rumori e instrumenti, que el que fa és combinar, doncs, els intona rumori amb instruments més usuals. Clar, suposo que devia arribar un punt, doncs, que devien dir, home, només amb els intona rumori molt lluny no anirem, perquè són instruments que no tenen moltes possibilitats en el sentit de tenir, doncs, no sé, escales o diferents harmonies, etc., sinó que eren més un treball tímbric. I llavors van dir, bé, doncs ho combinarem amb els instruments i així podrem estendre una mica més la música. I bé, doncs aquesta serenata és una peça que penso que és molt interessant. En sentirem també un fragment, i tant aquesta com l'anterior són compostes per Luigi Russolo.
1: Doncs de seguida ho escoltem. Xavier, moltes gràcies per il·lustrar-nos en aquesta etapa important pel que fa a la música del segle XX, i fins la propera.
0: Fins la propera.

La música de Luigi Russolo ens ha portat avui fins al final del taller del Luthier. És moment, doncs, d'agrair la col·laboració de la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, de Lito Iglesias, violoncel·lista, professor de violoncel i director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i també d'en Xavier Pagès Corella, compositor, director d'orquestra i professor del Conservatori del Liceu. Moltes gràcies a tots tres i gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. Aquí s'acomiada també qui us ha estat acompanyant fins ara, Pere Andreu Jariot. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema, programa número 779. Avui volem dedicar el programa a un compositor nord-americà de música de cinema que és conegut sobretot per la seva vessant de músic de jazz i productor musical de grans artistes internacionals. Només va compondre una trentena de bandes sonores i gairebé totes elles entre els anys 1961 i 1972. Però amb el conjunt de la seva obra musical cinematogràfica va obrir nous camins en la composició de música per al cinema que encara tenen influència en els nostres dies. I, a més, va ser un home que va obrir camins en la música de cinema per a les persones de color. Avui dediquem el violí vermell a la música per al cinema de Quincy Jones.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el nostre jazzman, al control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Us explico primer, per als que no el conegueu, qui va ser, així en general, el protagonista del nostre programa d'avui. Quincy Jones va ser, sens dubte, una de les figures més influents de la música del segle XX i inicis del XXI. Compositor, productor, arranjador, director d'orquestra i músic polifacètic. La seva trajectòria va conrear el jazz, el pop, el soul, el funk, la música per a cinema i televisió, i va deixar una empremta decisiva en la indústria discogràfica i en la cultura popular. Va néixer el 14 de març del 1933 a Chicago. Va créixer en un entorn difícil i va descobrir aviat la música com una via de supervivència i projecció personal. De jove es va traslladar amb la família a Seattle, on va començar

0: començar a tocar la trompeta i a formar-se en clubs de jazz i amb grans bandes. Encara era adolescent i ja havia entrat en contacte amb músics com Count Basie, Duke Ellington o Buddy Herman. I aviat va destacar pel seu talent com a trompetista, instrumentista i organitzador musical. Als anys 50, Quincy Jones va consolidar-se com a trompetista i arranjador en l'escena del jazz nord-americà, treballant amb figures com Lionel Hampton i, més tard, desenvolupant activitat a Nova York i a París. Va ser a París on va estudiar composició clàssica i teoria musical amb la gran Nadia Boulanger i on alhora va exercir com a director musical i va ampliar la seva experiència com a compositor i arranjador, fet que el va convertir en un músic especialment versàtil i cosmopolita. El seu retorn als Estats Units va obrir una etapa clau en la indústria discogràfica, on va ocupar càrrecs de gran responsabilitat i es va convertir en un dels primers afroamericans a assolir posicions executives d'alt nivell. Com a productor i arranjador, atenció, va treballar amb artistes com Frank Sinatra, Ray Charles, Sarah Vaughan, Count Basie o Aretha Franklin, aconseguint per a ells alguns dels millors discos d'aquests artistes. I també, atenció, amb Michael Jackson. De fet, Quincy Jones va ser el productor del disc i del vídeo de Thriller, de Michael Jackson, convertint-se en un dels discos més venuts de la història. A Michael Jackson també li produiria els discos Bad i Off the Wall. I Quincy Jones també va impulsar projectes col·lectius de gran impacte, com aquella cançó We Are the World, interpretada conjuntament per un gran nombre dels més destacats cantants del moment, i va demostrar una capacitat extraordinària per combinar qualitat artística i ambició comercial. Al llarg de la seva vida va rebre nombrosos reconeixements, entre ells múltiples premis Grammy, l'Emmy, la Medalla Nacional de les Arts i diversos honors internacionals. La influència de Quincy Jones va anar molt més enllà dels premis. Va obrir camins per a creadors afroamericans i va redefinir el paper del productor musical en l'era contemporània. Un veritable gegant de la música moderna. Quincy Jones va morir el novembre del 2024 als 91 anys. Quincy Jones també va tenir una carrera destacada com a compositor de bandes sonores per al cinema i la televisió. Com deia, va escriure en una trentena, i amb això que dic ja podeu preveure quin tipus de música sentirem avui. Aquest vessant el va convertir en una figura clau en la integració del jazz i els llenguatges moderns dins la música audiovisual. Nosaltres us proposem avui de fer un repàs a les seves bandes sonores més destacades.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: Abans us deia que Quincy Jones va passar una temporada a Europa, principalment a París. Doncs bé, l'any 1961, aprofitant un viatge als països escandinaus, quan estava a Suècia, se li va oferir l'oportunitat de compondre una banda sonora per a una pel·lícula. Es tractava del film El noi de l'arbre, dirigit per Arne Sockdorff, i era una mena de versió europea de Rebel sense causa. D'aquesta primera i força desconeguda banda sonora de Quincy Jones, només es conserven quatre temes. I nosaltres us convidem a sentir el que porta per títol el mateix que la pel·lícula, El noi de l'arbre. Un tema en la línia del jazz suau i elegant que va iniciar Mancini en el cinema, però també un punt inquietant.

Després del seu retorn als Estats Units, encara haurien de passar uns anys fins que Quincy Jones no tornés a compondre una banda sonora. L'oportunitat li va venir l'any 1965 de la mà del director Sidney Lumet, encarregant-li la música de la seva pel·lícula El prestamista. Un film força dur en el que Rod Steiger encarna a un home supervivent de l'extermini jueu i que regenta una botiga de préstecs al barri de Harlem, a Nova York. Un personatge de caràcter ombrívol i egoista, sense humanitat, que intenta allunyar, sense aconseguir-ho, els terribles records del camp d'extermini que dominen la seva vida. La banda sonora de Quincy Jones va ser molt destacada. Va compondre una música que va anar directament a la psique del personatge principal. Sentint la música de Quincy Jones, es pot sentir la profunditat de la paranoia d'aquest personatge. Però, per damunt de tot, aquesta banda sonora cal destacar-la per una altra raó. El prestamista és la primera banda sonora de cinema de Hollywood composta per un compositor negre. Quincy Jones va ser el primer compositor de color component la música d'una gran producció de Hollywood. Ep, i això no era pas poca cosa en el Hollywood de mitjan de segle completament blanc. I així, Quincy Jones va ser un pioner que va ajudar a aplanar el camí per a altres músics negres. Del prestamista sentirem el tema dels crèdits d'inici, un tema exuberant amb un paper destacat del clavicèmbal.

Aquell any mateix, 1965, Quincy Jones encara va compondre una segona banda sonora. Es tracta de la pel·lícula Miratge, un thriller dirigida pel veterà director Edward Dimitrik. I fixeu-vos en com anaven les coses en aquella època. I estem parlant de l'any 1965, que quan el director Dimitrik es va reunir per primera vegada amb el compositor, amb en Quincy Jones, a qui no coneixia, per veure si li encarregava la banda sonora, en Dimitrik, als dos minuts, li va dir que s'esperés un moment i va sortir de la reunió. I sabeu què va fer l'Eduard Dimitrik en sortir? Se'n va anar a trucar per telèfon a Henry Mancini per preguntar-li si un compositor negre com Quincy Jones podria fer bé una banda sonora per a una pel·lícula de blancs protagonitzada per Gregory Peck i Walter Matthau. I es veu que Mancini li va dir alguna cosa semblant com «Au, va, home, acaba de fer el prestamista, que és boníssima, i ha estudiat a París amb Nadia Boulanger. Som al segle XX, no ho dubtis, contracta'l sense pensar-t'ho». No cal dir que Quincy Jones va aconseguir la feina i Mirage va resultar ser una de les seves partitures orquestrals més interessants i notables. La música de Quincy Jones per als films de crim i misteri en les que va participar no només reflecteixen l'emoció que aquest tipus de films han de donar, sinó que també capturen perfectament l'esperit dels temps en els que es feien. Com va escriure el crític Philip Brophy en un article, Quincy Jones es va convertir en una figura clau per treure la música del cinema de la seva cova wagneriana i col·locar-la enmig del tràfic de la ciutat. De la banda sonora de Miratge del 1965 de Quincy Jones, sentim el tema «Disparar a matar».

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Saltem a l'any 1967. L'any 1967 va ser segurament el millor any per Quincy Jones pel que fa a la seva carrera musical per al món audiovisual. En primer lloc, perquè va ser el compositor de la música d'una sèrie de televisió que es va fer molt popular i fins i tot a l'estat espanyol quan va arribar. Segur que els que teniu més edat la recordeu. Ironside, una sèrie de policies en la que el detectiu protagonista anava amb cadira de rodes, que, per cert, era l'actor Raymond Burr, que anteriorment havia sigut Perry Mason. Doncs la música de la sèrie és de Quincy Jones.

L'any 1967 també va ser l'any de la banda sonora de Quincy Jones per a la pel·lícula En el calor de la nit, dirigida per Norman Jewison, un film en el que en Virgil Tibbs, un policia de Nova York, un policia negre, queda aturat en un poble del sud dels Estats Units esperant que li arribi un tren per agafar-lo i de sobte es troba amb un assassinat d'un home blanc. Tot i que s'ofereix a ajudar a la policia local, els prejudicis i els estereotips racistes faran que tingui una relació molt tensa amb el cap de policia del poble. Una història que barreja el thriller d'assassinats amb una història de clara reivindicació antiracista. Un film molt interessant. Una pel·lícula protagonitzada, per cert, per Sidney Poitier i Rod Steiger. La banda sonora de Quincy Jones per En el calor de la nit és de les més interessants i completes del compositor. Una barreja de jazz, blues, country i pop. No només va fer la banda sonora, sinó que va fer totes les cançons que se senten a la ràdio i a la màquina de discos. I tota la música sona com si procedís d'aquell món en particular on passa la història. Un indret xafogós i asfixiant. Quincy Jones també va compondre la cançó dels títols de crèdit, un blues amb tints de gospel, amb la veu de Ray Charles, que s'ha convertit en tot un clàssic. De En el calor de la nit, de Quincy Jones, sentim aquesta cançó dels crèdits inicials i després el tema titulat Pip Freak Patrol Car. In the

d'aquell any 1967 és també la banda sonora de Quincy Jones per a la pel·lícula de Richard Brooks A Sang Freda, la versió cinematogràfica de la novel·la de Truman Capote sobre els crims comesos, com diu el títol, A Sang Freda, per part de dos joves que van assassinar els quatre membres d'una família benestant d'agricultors. Els dos joves delinqüents van ser detinguts i jutjats i executats també a sang freda, segons la crònica d'un periodista. Truman Capote així ho cita a la seva novel·la. Quincy Jones es va revelar amb aquesta banda sonora com el millor compositor emergent en el cinema, no només per a l'emergent cinema de temàtica negra, sinó també per al cinema policíac de perfil dur. En aquesta banda sonora va optar per omplir-la d'una sensació sinistra de por, fent una música realment inquietant. Segons va dir el mateix Quincy Jones, per establir l'ambient adequat, va utilitzar força percussió electrònica, violoncels i baixos, i va barrejar jazz amb composicions dodecafòniques. Els baixistes de jazz representaven les personalitats dels dos assassins. Tornem als estereotips. Pel que sembla, ni els productors ni l'escriptor Truman Capote no volien Quincy Jones fent la banda sonora. Però després, quan van veure el resultat, Truman Capote fins i tot es va emocionar i li va donar les gràcies. De la banda sonora de Quincy Jones per A Sang Freda, us convido a sentir dos temes. El primer és el dels crèdits inicials, un tema de jazz dur, implacable en la línia de l'espró del relat i de l'estètica de la pel·lícula. El segon tema es titula Tema de la família Clutter i fa referència a la família assassinada. Un tema d'aparença bonica, però de fons desolador, dramàtic, avançant l'entorn de patiment que havien de viure.

0: Déu-n'hi-do el 1967 per a Quincy Jones, a Ironside, en el calor de la nit, a sang freda... I espereu, que encara falta la cirereta. A sang freda, la banda sonora de la qual Quincy Jones estava més orgullós, va ser nominada a l'Oscar en la categoria de millor banda sonora. No va guanyar, però allò va ser històric. Per primera vegada, un compositor afroamericà havia sigut nominat a l'Oscar. Però això no va ser tot. Aquell mateix any, Quincy Jones també va ser nominat a l'Oscar a la millor cançó pel tema Els ulls de l'amor, de la seva banda sonora per a la pel·lícula Banning, també d'aquell 1967. Quincy Jones va acabar sent nominat 7 vegades a l'Oscar i, finalment, l'any 2025, se li va concedir l'Oscar honorífic de manera pòstuma.
1: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
0: Passem a l'any 1968. D'aquell any us vull destacar, per canviar una mica de temàtica, una comèdia lleugera amb música de Quincy Jones. Es tracta de la pel·lícula Per amor a l'Ivy, dirigida per Daniel Mann i protagonitzada per Sidney Poitier.

Hi ha Abby Lincoln, com dic, una comèdia romàntica sense pretensions, però entretinguda de veure. D'aquesta banda sonora us proposo de sentir també dos temes, el tema principal de la banda sonora i el titulat Wheeling and Dealing, que podríem traduir com rodant i tractant, més o menys. Sentint aquests dos temes, crec que agafa sentit allò que es diu en alguns llibres d'història de la música del cinema, que Quincy Jones, juntament amb Henry Mancini i Lalo Schifrin, formen el gran triumvirat del jazz pop dels anys 60 i 70 al cinema, creant un nou estil d'escriptura musical per a la pantalla que aconsegueix alhora pactar amb els interessos d'un mercat dominat totalment pel pop-rock i també evitar les imatges amb intenció dramàtica, sense abusos ni imposicions.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Fa una estona hem sentit música de En el calor de la nit, del 1967, la cançó cantada per Ray Charles i després un altre tema. Doncs bé, aquesta pel·lícula va tenir dues continuacions amb el mateix personatge, amb Virgil Tibbs, sempre interpretat per Sidney Poitier. Quincy Jones va compondre la música de la segona, del 1970, que es va titular Ara em diuen senyor Tibbs, un film en la línia anterior, policia, que en la que en Tibbs ha d'investigar, en aquests moments, ara, en aquesta pel·lícula, l'assassinat d'una prostituta. La banda sonora de Ara em diuen senyor Tibbs és força diferent de la precedent, En el calor de la nit. Tot el que era foscor rural, càlida, tensa i xafogosament humida en la primera, es torna vida caòtica de la gran San Francisco en la segona. I així Quincy Jones elabora una partitura més contemporània i recognoscible urbana. Tanmateix, de tota aquesta banda sonora hi ha un tema pel que tinc preferència i que em ve molt de gust que sentim tots junts, així plegats. Es tracta del tema titulat Blues per al senyor Tibbs. És una versió lenta en format blues del tema principal, amb protagonisme destacat del piano Fender Rhodes, l'orgue i la guitarra.

L'any 1974, Quincy Jones va compondre la banda sonora d'una altra gran pel·lícula, en aquest cas ja de la dècada dels 70, l'extraordinària The Getaway, de Sam Peckinpah, coneguda en castellà com La Escapada i en català com La Fugida. Un film protagonitzat per la parella emblemàtica formada per l'Steve McQueen i l'Ally McGraw, ell un exconvicte que acaba enredat en un atracament i ella la seva parella que fa el que sigui pel seu home. Tota la pel·lícula des de l'inici amb un muntatge prodigiós fins al seu final, d'aquells que t'aixeques del sofà i celebres amb alegria, és digne de veure's. I per a La Fugida, Quincy Jones, que va substituir a Jerry Fielding, que havia fet una banda sonora dissonant i aspra que no va agradar, va compondre una banda sonora d'aparença discreta i humil, com solitaris i humils són les dues ànimes perdudes protagonistes de la pel·lícula, amb temes de tendra comprensió per a la parella, sense estalviar-los un entorn sonor eixut com el mateix territori pel que fugen en la seva escapada. Sentim d'aquesta banda sonora La Fugida, de Quincy Jones, de 1972, el seu tema d'amor.

0: Quincy Jones l'any 1972 es va retirar de la composició musical cinematogràfica. Anys més tard, en la seva biografia, va parlar de la seva frustració i esgotament amb la seva feina al cinema i la televisió. Segons ell, a principis dels 70 va arribar a un punt en el que creia que ja havia fet tot el que podia fer en el cinema, que sentia que Henry Mancini, Johnny Mandel, Benny Carter i Duke Ellington havien sigut els pioners de les composicions cinematogràfiques amb influència del jazz i que ell només havia intentat portar la sensibilitat del rhythm and blues modern a la composició, però que fins aquí, que ja no seguia. I, de fet, no va compondre cap banda sonora més. Fins al 1985.
1: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
0: L'any 1985, Quincy Jones va ser coproductor d'una pel·lícula de Steven Spielberg, El color porpra. I amb l'Steven Spielberg van quedar que aquest cop el director no comptaria amb John Williams per a la banda sonora i se n'encarregaria el mateix Quincy Jones. La història de la pel·lícula se centra en la vida de la Sally, una noia jove afroamericana a principis del segle XX. La Sally té 14 anys i està embarassada del seu pare. Partint d'aquest moment, s'explica la seva existència durant 30 anys infernals, tots basats en episodis esclavistes. Durant el desenvolupament de la seva vida, a la Sally, que ha patit tant de maltractament que s'ha tornat completament submisa, se li presenten diferents figures femenines que li donaran incentius per a la seva posterior superació esclavista i feminista. Un film que parla de misogínia, violència domèstica, violència intrafamiliar i prejudicis racials, sobretot enfocat en les vivències de la gent afroamericana als Estats Units a principis del segle XX. La banda sonora del color porpra combina elements de jazz clàssic i d'època, blues i gospel, i inclou diverses cançons populars de l'època. A causa de la seva doble responsabilitat com a productor i compositor, Quincy Jones va delegar moltes de les tasques a un equip d'11 músics i arranjadors més, tot i que ell va ser l'únic compositor acreditat a la pel·lícula. La nostra darrera audició d'avui, doncs, és d'aquesta última banda sonora de Quincy Jones, El color porpra, del 1985, i d'ella us oferim el tema titulat Obertura, que recull, a moda de suite, diversos temes de la banda sonora, precisament tots aquells en els que Quincy Jones va participar com a compositor.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la música per al cinema del compositor nord-americà Quincy Jones. Avui força música de jazz, que de tant en tant ja va bé. Tanmateix, com sempre, esperem que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui us presentem un concert singular, si més no per l'instrument que el protagonitza, l'acordió, que no és gaire habitual a les sales de concert. Ens acompanya el jove acordionista moldau Radu Radsoi, que, encara que ens pugui semblar estrany, tocarà obres de Bach, Couperin, Tchaikovsky, Schubert o Saint-Saëns. Perquè aquest instrument, patentat per Cyril Demian el 1829 a Viena, tot i que a l'inici el tocava la burgesia de l'època, de seguida es va difondre entre les classes populars i obreres i ràpidament va adaptar-se a la música popular de cada indret on arribava. Per la seva condició d'instrument melòdic, harmònic i portàtil, en molts llocs va desplaçar instruments que s'havien utilitzat fins aleshores. I com que l'acordió és un instrument molt versàtil, és apte per tocar tot tipus d'estils musicals, des de música popular fins a clàssica, contemporània, antiga, jazz. I l'acordionista Radu Radsoi s'ha compromès a fer més present l'acordió

al món de la música clàssica. A través de transcripcions innovadores, col·laboracions amb compositors i actuacions com a solista o amb orquestres, empeny constantment els límits de l'instrument. Ell mateix s'ha encarregat d'ampliar el repertori amb transcripcions com la que sentirem per començar, la Xacona de la partita número 2 de Bach. De seguida us la presentem. Abans, sapigueu que aquest concert el sentirem gràcies a l'enregistrament que em va fer la ràdio romanesa el juny del 2025 a l'Ateneu Romanès de Bucarest i que ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Amb les seves transcripcions, Radu Ratsoy ens mostra com la sonoritat de l'acordió s'adapta a llenguatges estètics d'autors no adscrits al món d'aquest instrument. Ho veiem per començar amb la monumental Xacona, l'últim moviment de la segona partita per violí de Johann Sebastian Bach. Aquesta pàgina ens dona arguments per afirmar que el mestre del barroc va ser un creador complet amb una producció que, a més de destacar per la seva perfecció tècnica, es distingeix per la profunditat intel·lectual i per la bellesa artística. La Xacona és una veritable catedral sonora amb què Bach és capaç de desplegar 64 variacions a partir d'un simple motiu de 4 compassos. 150 anys més tard de la creació, el compositor italià Ferruccio Busoni en va fer una transcripció per piano i recentment Radu Ratsoy ha usat aquesta transcripció per fer-ne l'adaptació per acordió que ara sentim.

Sentíem un arranjament per acordió de la Xacona de la partita número 2 en re menor número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. Passió i virtuosisme amb l'acordionista Radu Radsoi en aquest concert fet el juny passat a l'Ateneu Romanès de Bucarest. Com a guanyador dels concursos d'acordió més prestigiosos del món, Radu Radsoi captiva el públic amb actuacions en què combina la brillantor tècnica amb la innovació artística. Un músic versàtil que redefineix els límits de l'acordió fent-lo més present al món de la música clàssica, amb transcripcions com la de Bach o com la que sentim a continuació d'una de les peces per clavecí del llibre tercer de François Couperin, publicat a París el 1722. Aquesta peça porta per títol Le Roseau.

Radu Ratsoi ens ha ofert aquesta adaptació per acordió d'una de les peces per clavecí del llibre tercer de François Couperin, Le Roseau. Encara amb la voluntat de fer present l'acordió al món de la música clàssica, ara Radu Ratsoi ens ofereix una sorprenent transcripció d'una obra orquestral del ballet nadalenc El Trencanous de Piotr Ilich Tchaikovsky. N'ha triat diversos fragments: la marxa, la dansa de la fada, l'intermezzo, la dansa russa o trepak, la dansa xinesa o te i l'andante maestoso.

El jove acordionista Radu Ratsoi ens ha ofert aquest arranjament de diversos fragments del ballet El Trencanous, opus 71 de Piotr Ilich Tchaikovsky. La marxa, la dansa de la fada, l'intermezzo, la dansa russa o trepak, la dansa xinesa o te i l'andante maestoso. I ara una obra original per acordió, una partitura del compositor danès Per Nørgaard, que va morir al maig d'aquest 2025. El 1967 va escriure una obra que explora la tècnica, els recursos i les possibilitats sonores de l'acordió. Un safari per l'anatomia de l'acordió. L'obra porta per títol Safari anatòmic.

Eren fragments del Safari Anatòmic, una obra original per acordió del danès Per Norgård, que explora les possibilitats sonores d'aquest instrument. Una de les tasques principals de Radu Ratsoi és la de fer present l'acordió al món de la música clàssica. En aquest concert li hem sentit diverses transcripcions d'obres de Bach, Couperin o Tchaikovsky, obres per violí, per clavecí o per orquestra. I ara arriba un sorprenent arranjament d'una obra per quartet de corda, en què podrem distingir clarament les veus que farien cadascun dels quatre instruments. Són els dos últims moviments, Scherzo i Presto, de l'extraordinari quartet de corda número 14, La mort i la donzella, de Franz Schubert.

Excel·lent transcripció dels dos últims moviments, Scherzo i Presto, del quartet de corda número 14, La mort i la donzella, de Franz Schubert. I extraordinària la interpretació que n'ha fet Radu Radzoy, que ens ha permès destriar perfectament cadascuna de les quatre veus dels quatre instruments que participen en l'execució de l'obra original. Encara una altra adaptació, ara la d'una brillant obra de Camille Saint-Saëns, de la qual se n'han fet molts arranjaments, és La dansa macabra. El més conegut és la transcripció per piano que en va fer Franz Liszt el 1876 i que anys més tard Vladimir Horowitz va acabar de rodonir. I a partir d'aquesta versió per piano, el nostre protagonista n'ha fet aquesta adaptació per acordió.

L'acordionista Radu Ratsoi ens ha ofert aquesta transcripció de la Dansa Macabra, opus 40 de Camille Saint-Saëns. I per acabar, tota una exhibició de virtuosisme amb l'obra d'un acordionista també moldau, Mihai Amihalakioaie.

0: Tota una exhibició de gràcia i virtuosisme a càrrec de Radu Ratsoi, jove acordionista versàtil que, a més d'aquesta peça diximarúntica del també moldau Mihai Amihalakioaie, ens ha presentat transcripcions d'obres de Bach, Couperin, Tchaikovsky, Schubert i Saint-Saëns, amb la voluntat de redefinir els límits de l'acordió fent-lo més present al món de la música clàssica. Tot això en aquest concert enregistrat per la ràdio romanesa el juny del 2025 a l'Ateneu Romanès de Bucarest i que ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Del compositor rus Alexander Glazunov sentirem ara la sinfonia número 8 en mi bemoll major, opus 93, una obra completada l'any 1906 i que té una influència evident de Stravinsky. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia, dirigida per Valery Polyansky.

S'acaba aquí la sinfonia número 8 en mi bemoll major, opus 83 d'Alexander Glazunov, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia, dirigida per Valery Polyansky.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol.

Divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats aquesta tarda a l'Òpera, temporada 24 a la sintonia de Catalunya Música i que fem possible Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui un nou episodi d'aquesta sèrie que dediquem al que anomenem Edat d'Or de la Fonografia, amb enregistraments entre 1950 i l'any 2000, des de la implantació de l'estereofonia i fins a l'eclosió del disc compacte. Avui dediquem el programa a una gran senyora del cant alemany, una mezzosoprano nascuda a Berlín el 3 de juliol del 1939 i que respon al nom de Fassbender, Brigitte Fassbender.

versàtil, de veu vellutada, timbre preciós i extraordinari domini de la tècnica, Brigitte Fassbender es va estudiar cant amb el seu pare, que era un famosíssim baríton, Willy Domgraf Fassbender, que, per cert, va cantar al Liceu l'estrena del Così fan tutte a l'escenari del Teatre de la Rambla de Barcelona, una òpera que la ciutat comtal s'havia estrenat al Teatre de Santa Creu el 1798, i Fassbender va reaparèixer el 1935 també a l'escenari del Gran Teatre del Liceu com a comte d'Almaviva d'unes representacions de les noces de Figaro. Brigitte Fassbender deia del seu pare: "M'encantava la seva veu, era el meu professor i el vaig sentir sovint quan era estudiant i vaig viatjar on va cantar. En els seus últims anys vaig veure totes les seves interpretacions més cèlebres, com ara Rigoletto, Figaro del Barber de Sevilla o el Baró Scarpia de Tosca. Sempre va ser el primer, absolutament, però ell no ho sabia. Per mi va ser genial i quan va deixar de cantar va ser un mestre meravellós. M'encantava la seva veu, amb un so especial brillantíssim, un autèntic baríton d'escola italiana." Brigitte Fassbender va seguir estudiant al Conservatori de Nuremberg i es va unir amb l'Òpera Estatal de Baviera a Munic l'any 1961, on va cantar el seu primer paper, el de Niklos, d'unes representacions dels contes de Hoffmann d'Offenbach. Va cantar també allà l'any 1967 un paper que definiria indefectiblement la seva carrera, l'Octavian del Cavaller de la Rosa. Un paper que després llançaria la seva carrera internacional, per exemple, en el seu debut al Covent Garden l'any 1971 i tres anys més tard al Metropolitan Opera House. Precisament sobre Octavian, Brigitte Fassbender deia el següent: "Els que interpretem Octavian rebem correus de fans molt peculiars. Alguns d'aquests fans no són fans, són monstres. Confonen entre la persona privada i el personatge de l'escenari. Es pensen que el que un fa a l'escenari és un rol travestí. També deu ser interessant en la teva vida privada, es deuen pensar. Així que rebem ofertes obscures i moltes, moltes invitacions per dinar, cartes d'amor i fins i tot persones que amenacen amb suïcidar-se si no reben resposta. Així que jo vaig rebre molt d'aquestes cartes i després de les actuacions alguns em seguien en el meu trajecte en cotxe quan anava cap a casa. Hauria de fer com les pel·lícules per treure'm-els de sobre. Fins i tot van arribar a plantar-se davant de casa meva a la nit, van envoltar casa meva, van a travessar la tanca del jardí, van mirar per les finestres i una vegada fins i tot em van agafar algun

una cosa de les escombraries i me la van tornar per correu. Fins i tot una vegada, quan vaig cantar a Bayreuth, un individu es va ficar dins del meu cotxe i em va robar la partitura. Déu-n'hi-do, aquestes declaracions de Fassbender sobre els seus fans. No és per menys, tenint en compte la qualitat extraordinària d'aquesta gran cantant, a la que sentim precisament ara en aquest Es ist ein Traum, aquest duet final del Cavaller de la Rosa, en aquesta ocasió amb la veu de la gran Sophie, que va ser la soprano eslovaca Lucia Pop. La sentim amb l'acompanyament de l'Orquestra de l'Estat de Baviera, amb direcció de Carlos Kleiber, en una gravació feta a Munic l'any 1979.

És East Time Traum, el deliciós duet entre Octavian i Sofia al final del tercer i últim acte del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss, amb les veus de la soprano Lucia Pop i de la mezzosoprano a la que avui dediquem al programa, Brigitte Fassbender, una gravació dirigida per Carlos Kleiberg i que tenia lloc a Munic l'any 1979. A més dels papers operístics, Brigitte Fassbender, des de l'inici de la seva carrera, es va destacar també com a concertista de líder, en perfecta sintonia amb algunes grans cantants alemanyes que la van precedir, com ara Elisabeth Schwarzkopf o la també mezzosoprano Christa Ludwig. També va interpretar el paper d'Orlovsky, del ratpenat de Johann Strauss, en un cèlebre telefilm de 1984. Pel que fa a la tria dels papers que ella va interpretar, en declaracions al periodista Bruce Duffy, Brigitte Fassbender va dir: "He intentat sempre quedar-me amb els papers que sentia que al llarg dels anys no em treien la flexibilitat de la veu. En algunes ocasions hi havia el paper perillós, que cantava molt sovint en relació amb el repertori italià. Va haver-hi un temps en què cantava només Èboli i Amneris, i això m'interessava molt. Però vaig sentir que, si em quedava només en aquesta línia, cantant sempre aquest tipus de papers, et quedes fixat tant en aquell estil que perds la capacitat, per exemple, de cantar lit. Crec que fer lit és molt més interessant. El cant de concert i la interpretació del lit és el que més m'interessa. Així que he intentat sempre quedar-me amb aquestes parts que s'ajustaven totalment a la meva veu, sense la tensió de la veu massa dura al llarg dels anys. Això és el que ha possibilitat que mantingués la veu el més fresca possible, el major temps possible, per cantar aquest meravellós repertori de lit que tenim a Alemanya. Aquí, però, centrem el programa en l'òpera i, precisament, un dels compositors que també han definit molt bé la trajectòria de Brigitte Fassbender ha estat Mozart, intèrpret de papers com el Cherubino, de Les noces de Figaro, de la Dorabella, de Così fan tutte, o també els papers d'Annio i també de Sesto, de la Clemenza di Tito. Precisament, del personatge d'Annio sentim Torna di Tito al lato, que sentíem a l'inici del programa, en l'enregistrament del segell d'ECA fet en estudi l'any 1967 davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena i la direcció d'István Kertész.

Aquesta era Brigitte Fassbender amb l'ària Torna di Tito al Lato, que canta Anio al segon acte de la Clemenza di Tito, gravació de 1967. De la mateixa òpera, Brigitte Fassbender també ha interpretat el paper, diguem, protagonista o coprotagonista masculí, encara que és un rol en travestí, que és el personatge de Sesto, del que sentim l'ària del primer acte, Parto, parto, amb aquell meravellós passatge per a clarinet obligat que Mozart va destinar al seu gran amic Anton Stadler, destinatari també del quintet i del concert per a clarinet.

La veu de Brigitte Fassbender en aquest Parto, Parto, en una versió en concert d'aquesta ària meravellosa que Mozart va destinar al personatge de Sesto en el primer acte de la Clemenza di Tito. I ara també l'escoltem en aquest repertori eminentment italià, dramàtic italià, com per exemple el Verdi Tardà, per exemple el Verdi del Don Carlo, del que Brigitte Fassbender va interpretar per exemple els papers d'Amneris o de l'Èboli del Don Carlo. És precisament el que ara escoltarem, la versió, atenció, en alemany, de l'ària de la princesa d'Èboli o Don Fatale.

Estem acostumats a sentir-ho en italià. És la versió alemanya o en alemany de O Don Fatale, l'ària de la princesa d'Eboli del Don Carlo de Giuseppe Verdi, que sentíem amb la veu de Brigitte Fassbender. Un repertori dramàtic, juntament amb el d'Amneris o l'Azucena del Trobador, la mezzosoprano alemanya va abordar sempre amb excel·lència, per bé que, i ho sentíem amb les declaracions que feia a una entrevista, no eren els papers que més li convenien, sobretot quan combinava interpretació operística amb el lied. La sentim ara en un altre passatge eminentment dramàtic, una pàgina escrita per a soprano dramàtica, però que va abordar sense problemes Brigitte Fassbender al llarg de la seva vida. Parlem de Gioconda, de l'òpera homònima d'Amilcare Ponchielli, de la que sentim el cèlebre Suicidio. En aquesta ocasió, una gravació de 1975 amb l'Orquestra Filharmònica de Munic, dirigida per Gerd Albrecht.

Gravació de 1975 de Brigitte Fassbender al servei d'aquest Suicidio de Gioconda, que s'inclou en la cèlebre òpera del mateix títol de Milcare Ponchielli, una gravació dirigida per Gerd Albrecht davant de l'Orquestra Filharmònica de Munic. Brigitte Fassbender va assolir el punt culminant de la seva carrera la dècada dels anys 70 del segle XX, destacant-se en papers tan variats i tan contrastats entre si com la Carmen de Bizet, el ja citat Octavian del Cavaller de la Rosa o la Brangene del Tristany Isolde en els escenaris d'arreu del món. Wagner ocupa un lloc preeminent en la carrera de Fassbender en els papers, per exemple, de Fricka, de l'Anell del Nibelung, L'Or del Rin i la Valquíria, la Valtraute, del Capvespre dels Déus, o la Brangene, de Tristany i Isolde. La sentim ara en el monòleg de Valtraute en el primer acte del Capvespre dels Déus, Höre mit Sinn, el moment en què Valtraute explica a la seva germana Valquíria Brunhilde quin és l'estat anímic dels déus esperant la seva desaparició amb una pila de llenya aplegada a l'entorn del Valhalla. És la interpretació de Brigitte Fassbender d'aquest memorable passatge wagnerià amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart dirigida per Hans Graf en una gravació de 1984.

El monòleg de Valtraute en el primer acte del Capvespre dels Déus de Richard Wagner amb la veu de Brigitte Fassbender amb acompanyament de l'orquestra de la ràdio de Stuttgart dirigida per Hans Graf en una gravació de 1984. Durant molts anys, Brigitte Fassbender ha impartit també classes magistrals arreu del món, això ha inclòs també Barcelona, i ha estat directora artística del Teatre del Tirol a la ciutat austríaca d'Innsbruck, on ha representat diverses produccions d'òpera com a directora d'escena. Moltes gravacions d'òpera, també de lied, de cicles complets, per exemple, el cant del cigne de Schubert, oratoris barrocs com l'oratori de Nadal o la Passió segons Sant Mateu,

de Johann Sebastian Bach, el Messias de Händel i representacions d'òpera tant per televisió com també en escenaris, com dèiem, d'arreu del món. Una mezzosoprano amb reconeixements i amb un bon llegat i que fins i tot va rebre el títol honorífic bavarès de Kammersängerin al Teatre de Munic, on tantes vegades va interpretar diversos papers d'òpera. Ara l'escoltem en un passatge d'òpera del segle XX, en aquesta ocasió de la Lulu d'Albenberg, de la que ha cantat el paper de la comtessa Geschwitz, amant de Lulu. Sentim aquesta interpretació de Brigitte Fassbender amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena, dirigida per Christoph von Donani en una gravació de 1978.

I de l'Alban Berg, d'aquesta Lulu, amb la veu de Fassbender assumint el paper de comtessa de Gashbits, a la Clitemnestra d'Electra, amb un dels darrers enregistraments en estudi de Brigitte Fassbender, en aquesta ocasió al costat de la gran Electra que va ser Eva Marton. Gravació de 1989 d'aquesta escena de Clitemnestra amb Electra, amb acompanyament de l'orquestra de l'Òpera de Viena, dirigida per Claudio Abbado.

I acabem amb el fermall d'or, amb aquesta concepció liderística per la perfecció en la dicció i en el dir, en el sentit del text d'aquest passatge breu que us hem seleccionat del monòleg de Valtraute del Capvespre dels Déus de Richard Wagner.

Efectivament, una gran senyora del cant, Brigitte Fassbender, que ha estat objecte d'aquesta edició d'avui d'una tarda a l'Òpera La Sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció de part dels qui ho hem fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. La Concert House vienesa és la sala que visitarem avui per sentir música en directe. El 23 d'abril del 24 hi van convidar un dels guitarristes més brillants d'aquest primer quart de segle XXI, el nord-americà Julian Leitch, amb dos músics que l'acompanyen en trio des del 2018, el baixista peruà Jorge Reder i el bateria estatunidenc Dave King. La banda va debutar al segell Blue Note el 21 i des d'aleshores ja ha seguit presentant els seus projectes, el més recent dels quals, Speak to Me, la música del qual desplegaran en directe en aquest concert. Julian Leitch és un músic nascut el 1987 que ha integrat al seu llenguatge influències molt diverses i que ha aconseguit un estil imaginatiu, sensual, subtil, però alhora molt rítmic, que li ha valgut l'entusiasme internacional i l'admiració de músics que el conviden als seus projectes. John Zorn, Nels Klein, Chris Davis, Dave Douglas, Charles Lloyd, Eric Harlan... La llista de músics que han convidat Leitch a les seves propostes és llarguíssima. Avui, però, ens centrarem en la seva música tocada en trio en aquest concert que ens ha cedit la ràdio austríaca a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

Julian Leitch compta per al seu trio amb un company habitual, el baixista Jorge Reder. Amb ell havia coincidit en diversos contextos, com ara el quartet de Gary Barton o les bandes de John Zorn, a més de ser un dels músics fidels als seus projectes. I amb el bateria Dave King, l'ànima de bandes com The Bad Plus, un altre músic també del seu entorn. Banda extraordinària, aquesta que avui sentirem des de l'escenari de la Concerthaus de Viena. Comença el concert.

0: Thank you very much. Good evening, everybody. Good evening. Jorge Roeder on the bass. Mr. Dave King on the drums.
1: Aquest és Julian Leitch saludant al públic vienès i presentant també els seus companys de banda, el baixista Jorge Roeder i el bateria Dave King. Parlant de la música que hem estat sentint fins ara, ens diu que el concert ha començat amb la Serenade, que han enllaçat amb Two and One. Són dos temes originals de l'àlbum Speak to Me, la publicació més recent del trio. Faran per seguir una visita a un àlbum anterior, The Liars, un àlbum que havien publicat el 2023 i que és el que conté aquest tema, Missing Voices.

Llarga ovació per a Julian Leitch, Jorge Rueder, Dave King i Missing Voices, que és aquest tema estrenat a l'àlbum The Liars. Estem sentint el trio en directe des de la Concerthaus de Viena. Seguim amb aquest concert.

Julian Leitch, que segueix repassant en aquest concert la música del seu trio. Aquest era

Buttery, un tema del treball A Room With A View, que la banda havia gravat amb un convidat excepcional, que és el també guitarrista Bill Frisell, al qual justament dedicava aquest tema. A veure amb què ens sorprenen per seguir amb aquesta actuació en directe des de la Concert House vienesa.

Doncs era un estàndard, I Should Care, de Sammy Cahn. Julian Leitch, Jorge Rueder i Dave King l'havien triat per fer-ne aquesta versió. Sembla que tornen ara a la música original.

Julian Leitch compartint els aplaudiments del públic vienès amb Jorge Roeder i Dave King i també amb Marc Adel, que és el tècnic de so habitual de la banda. Aquest tema era un dels seus originals, Tiburón, i Julian Leitch proposa, per tancar l'actuació, una altra de les seves composicions.

Northern Shuffle, també de l'àlbum Speak to Me, aquest treball que el 2024 va publicar el trio que estem sentint aquesta nit en directe. Julian Leitch, Jorge Reder, Dave King, que estan agraint ara els aplaudiments llargs i entusiastes del públic vienès. Públic que no vol marxar sense una propina.

Nothing Happens Here, aquest tema tanca l'àlbum Speak to Me i també aquest concert del trio del guitarrista Julian Leitch, aquesta banda que el músic californià lidera des del 2018 i que actualment centra la seva carrera. Un concert en el qual han repassat la mitja dotzena de retrats discogràfics de la banda, fent una música que aconsegueix connectar Django Reinhardt i Joe Pass, Charlie Christian i Bill Frisell, sense oblidar l'esperit de les cançons de Pat Metheny, que és un altre dels herois musicals de Julian Leitch. Avui hem sentit aquest trio en directe des de Viena, en un concert que ens ha omplert de bon humor i alegria i del qual hem pogut gaudir gràcies a la generositat de la ràdio austríaca, que ens n'ha fet arribar la gravació a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: A la sessió de demà tornarem fins al cicle de jazz de la Concerthaus vienesa per sentir en directe una altra de les estrelles del jazz actual, la saxofonista Leticia Benjamin i el seu projecte de quartet Fènix, amb el pianista Òscar Pérez, el baixista Elias Belli i el bateria E.J. Strickland. I ben acompanyats, com avui, amb en Josep Aymí, cuidant-se del so i de l'edició. Fins demà. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà la sonata per violí i piano en la major de César Franck. Els intèrprets són el pianista Pierre Moyal i el pianista Mikhail Rudy.

Pierre Moya, el violí, i el pianista Michael Rudi eren els intèrprets d'aquesta sonata per violí i piano en la major de César Franck.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 6 en mi menor del compositor Ralph Vaughan Williams, una obra composta entre els anys 1944 i 1947. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

0: Ralph Vaughan Williams és l'autor d'aquesta sinfonia número 6 en mi menor que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La violinista Anne-Sophie Mutha, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres, ens interpreta el concert per violí número 4, Kehel 218, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Hem sentit el concert per violí número 4, Kehel 218, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per la violinista Anne-Sophie Mutha, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
1: Nocturn.
0: Tot seguit us convidem a sentir la Simfonia número 4, Nova York, de Robert Gerhard, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Matthias Bamert.